0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Thank you.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: La millor música.
2: Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora, amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 4 minuts. Les 10 i 4 minuts d'un dijous, dia 1 d'octubre. 1 d'octubre del 2026. I amenaça tormenta. Però després la tormenta ve calor, perquè ahir, després del xàfec, va fer molta calor. I el dimarts igual. I començarem ja el programa amb l'orquestra de Xavier Cugat i el tema Linda Chica o Linda Mujer.

tema dels Beatles amb la versió de el senyor Javier Gurruchaga de l'Orquestra Mondragón. Les 10 i 10 minuts.

Xampú de huevo, un tema de Tino Casal de l'any 1980, quan són les 10:26. Fleming Star, Elvis.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: I amb la veu de Bruce Springsteen hem arribat a les 10:43 minuts.

Días de vino y rosas és una pel·lícula i la va cantar fa molts anys el cantant Pat Boone, que ara ja té 93 o 94 anys. Les 10:56 minuts.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora, amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
3: Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

Són les 11 i 3 minuts. Aquest matí semblava que volia ploure. Perquè si mireu el mòbil posava amenaça, tormentes, tempestades. I ara està sortint el sol. I està sortint amb força. Amb molta xafogor. I ara anem amb un tema que es diu Carioca. I anem amb l'orquestra de Woody Herman.

Ara uns dels locutors, podríem dir, ara dirien gran temazo, no? Gran tema, primerament, de Los Animals, La casa del sol naciente, i després aquest tema con su blanca palidez de Procol Harum, quan són les 11:15.

0: Matins Pop Rock a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock
1: amb Ramon Argenter.

A ritme de ranxeres. Anem ara amb el senyor Johnny Holiday i Eddie Mitchell. Eddie Mitchell era el cantant que portava un grup anomenat Los Calcetines Negros. Eddie Mitchell i Johnny Holiday.

0: Amb el tema dels troncs hem arribat a les 12 del migdia aquí en 1.3 de l'FM amb els matins pop rock. Ja sabeu que cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 amb els matins pop rock. I que avui tindrem el protagonista de la setmana, que ja sabem que ara comença la temporada, i la última mitja horeta la dedicam a un cantant. Van començar amb Dolly Parton, van continuar la setmana passada amb el Polanka, i avui continuem amb un altre, un senyor que va néixer a Brooklyn.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora, amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
0: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM amb els matins pop rock.

El senyor Elton John, quan són les 12:11:16, aquí durant 1.3 de l'FM amb els Matins Pop Rock.

I després de sentir el grup Chicago, ens anirem, doncs, a un tema que va tenir molt èxit, perquè la cantaven Frank Sinatra i la seva filla, Nancy Sinatra.

Els començaments de Nancy Sinatra, un tema que és una tonteria, que es diu el títol, de Frank Sinatra, i la Nancy Sinatra, quan són les 12 i 21 minuts. Anem ara a la gran orquestra de... també desaparegut ja, Henry Mancini, Moon River.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

Doncs el protagonista d'avui és Neil Sedaka. Molta gent el confonia amb Polanka perquè s'assemblaven bastant. I els dos eren compositors i els dos tocaven el piano. Neil Sedaka.

Neil Sedaka, que va... Totes les cançons que escoltareu, originals de Neil Sedaka. I va fer 500, més de 500 cançons a escriure perquè les cantessin altres cantants. Neil Sedaka, si volen que va néixer a Ottawa, Canadà, Neil Sedaka va néixer a, al barri de Brooklyn, a Nova York, el dia 13 de març de 1939.

tema que va dedicar a la seva ciutat, Nova York. Nova York, ciutat del blues. El senyor Neil Sedaka, que com han dit va néixer el dia 13 de març de 1939 al barri de Brooklyn, el seu pare era taxista, va morir ara fa poc. Va morir el dia 27 de febrer de l'any 2026, d'aquest any, a l'edat de 86 anys. Va morir a Los Angeles, Califòrnia, Estats Units. Neil Sedaka va fer aquest gran tema.

Gran tema. Oh, Carol, que el va dedicar a la primera nòvia que va tenir, la Carol King. Li va dedicar aquest tema ja fa molts anys, Carol King. Va ser l'època que triomfaven diverses cançons que portaven títol de dona. Diana, de Polanka, o Mary Lou, de Ricky Nelson, o Carol, de Neil Sedaka, Josephine, de Fats Domino, i Delilah, de Tom Jones. Les 12:43. Neil Sedaka.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Esteu escoltant el protagonista de la setmana.
3: I és el senyor Neil Sedaka.

I també quan surti aquesta sintonia vol dir que toca parlar del món del tenis taula. Els partits que hi ha aquest cap de setmana. A la divisió d'honor femenina tenen jornada de descans l'Autoclot Xipol-Ripollet. També a la primera nacional tenen jornada de descans el viatge Travel-Ripollet. Jugaran només de dissabte a les 4 de la tarda en la nova sala del Club Tenista de la Ripollet, el Clínica Dental Virgen del Pilar Ripollet contra els Amics de Terrassa, corresponent a la tercera divisió nacional. Pel que fa a la categoria provincial, el Ripollet Multiespai jugarà el diumenge dia 4 a les 10 del matí contra l'Ateneu de Sant Joan d'Espí. A la categoria preferent B, també diumenge a les 10 del matí, el Juma Ripollet, equip B contra el Premià de Mar. També el diumenge a les 10 del matí, a la primera categoria, el Can Elvira, Club Tenista de Ripollet, contra l'Ateneu, també de Sant Joan d'Espí. I a la segona categoria, el Tot Motor Ripollet jugarà contra Falcons de Sabadell, també diumenge a les 10 del matí. I a l'equip de veterans, que varen jugar ahir, doncs a la segona categoria, el Mollet 1, Ripollet 4. Ripollet 5. 1-5 favorable al Ripollet. Mentre que la quarta categoria, Bartino de Barcelona 3, Ripollet 4. I el dia 7, a la sala del Club Tenista de Ripollet, jugaran a les 8 de la tarda a l'equip de segona categoria, el Club Tenista de Ripollet contra el Sant Vicenç dels Horts. I també a les 8 del vespre, el Ripollet jugarà contra el Club Natació Sant Andreu de Barcelona. Continuem fins a la una amb el protagonista d'avui, que és nada més i nada menys que el senyor Neil Sedaka.

Doncs bé, amics, fins aquí el programa d'avui. Que tingueu bon cap de setmana. Tornarem, com no, doncs el dimecres, a partir de les 10, aquí on tu puntes de fer amb els matins pop rock. Corteixo amb Neil Sedaka.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora, amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Pólvora cautiva en mis manos, sudores de sangre en la piel.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
4: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
6: Mama! Vull ser artista!
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
9: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matricular.
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
11: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que emetem conjuntament a Ripollet TV a YouTube i que també fem per Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 714, és el número 26 d'aquest any, 2026 també, i el tercer d'aquesta temporada. Avui és dia 1 d'octubre, és el dia de la gent gran. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, doncs, repassarem el sumari d'aquest infosetmanal d'avui dijous.
2: Començarem parlant de la pluja d'aquest dimarts. En clau política abordarem el darrer ple municipal i la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la darrera proposta de la Generalitat. Seguirem amb la setmana de la gent gran i com van els actes, l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major i el temps de llibres, el programa d'aquesta casa que va estar la setmana del llibre en català. En esports repassarem el debut de Carlos Rodríguez amb el filial del Barça, del bàsquet i els resultats de la família Molló al BMX.
1: I el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest informatiu seran l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. A continuació sentirem a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure ja al Centre Cívic del Pont Vell. També tindrem a l'infosetmanal el grup de teatre El Casal d'Avis, que aquest dissabte estrena al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral. I acabarem el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i a les pistes de l'Esbar. Comencem! Sí, i sí, s'estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies farem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i també sabrem què és el que ens espera la gent dels pròxims dies. Comencem, això sí, amb les fortes pluges que es van produir dimarts a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona i que sembla que ens acompanyaran encara 10 dies. Aquestes pluges es van fer notar a Ripollet, però sense causar grans danys, però sí talls de llum i moltes molèsties, Marc.
2: En total es van registrar 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de que ha caigut en tot el mes. El riu Ripoll va incrementar considerablement el seu cabal, cobrint totalment el gual inundable actualment que està en construcció. A la població veïna, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que el riu Ripoll va superar el llindar d'alerta amb un cabal de 142,5 metres cúbics en segons. En aquest sentit, va emetre un avís hidrogràfic al Vallès Occidental i municipis de comarques veïnes davant la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua dels rius i rieres. Una de les poblacions més afectades va ser Sant Cugat. La C-58 també va registrar retencions en sentit Barcelona a mig matí, que va afectar també a les vies d'accés. També va haver-hi problemes amb la llum. Al migdia, desenes d'usuaris van estar sense electricitat a Cantiana, Rizal, part de Maria Lluïsa Galobart i barris de Sant Andreu i Centre. El tall es va allargar fins a la nit al Mercat, al Centre Cultural i al Poliesportiu, que van haver d'interrompre el seu servei, com també nombrosos negocis. L'enllumenat públic també va quedar afectat en molts punts del municipi. Finalment, cal destacar que es van suspendre les activitats previstes a la Setmana de la Gent Gran. La xerrada de Mossos d'Esquadra es va ajornar pel 27 d'octubre.
1: I continuarà plovent una setmana, així que atenció, sobretot, tot i que no hi hagi alerta sobre Ripollet, sí, sobre el sud de Catalunya, doncs sí, s'hi han de fer desplaçaments. El darrer cap de setmana, tres persones van ser detingudes per diferents robatoris a Ripollet. Què va passar, Marc?
2: La policia local de Ripollet va tancar el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades presumptament en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. La segona detenció es va produir durant la nit de diumenge en una actuació conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També durant la nit de diumenge una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi.
1: Parlem ara del ple municipal de setembre. Quins han estat els principals acords que es van adoptar?
2: Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025, amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta de PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola demanant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma no es va aprovar pels vots contraris de PSC, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC per suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots a favor de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
1: Després de conèixer la proposta de la Generalitat per solucionar la problemàtica de la C-58, el Fòrum ha emès un comunicat mostrant-se decebut pel nou plantejament.
2: El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58. Recriminen que l'impacte sonor només es veu reflectit en els carrils sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava fins a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen una actuació com una forma per recuperar l'espai degradat.
1: Novetats amb l'hospital. Ripollet ha acollit una reunió de seguiment del projecte al futur hospital Ernest Lluch.
2: Ahir dimecres es va celebrar una reunió de treball per fer el seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que va aprovar definitivament el pla parcial urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme per al desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat amb el de l'execució dels projectes urbanístics a la zona.
1: Demà posen punt i final a la Setmana de la Gent Gran, amb molts actes suspesos a causa de la pluja. En qualsevol cas, com està anant?
2: Vam arrencar dilluns pel matí amb l'activitat Cuidar-se en Joc, és un joc de grans, organitzada per l'Ajuntament i el col·lectiu Pinatons. Més d'una desena de dones van seguir la xerrada participativa impartida per la psicòloga Imna Anegas de l'associació CEPS Salut, per tractar aspectes relacionats amb l'alimentació i el benestar. Per la tarda vam tenir Seguint el ritme, organitzada per Traça i que tractava de fer gaudir als més grans d'una divertida activitat basada en un karaoke per activar la memòria i el moviment, seguint escenes de ball de les pel·lícules i adaptat a persones majors de 70 anys. Dimarts, a causa de les pluges, es van suspendre les activitats, però dimecres vam reprendre l'activitat amb la xerrada de Creu Roja a la Biblioteca Municipal sobre la importància de l'activitat física per afavorir un envelliment actiu. Per la tarda, el contacontes es va adaptar també pels més grans. Ja, avui dijous pel matí hem tingut la marató, en final, al pavelló municipal, seguida d'una activitat física i recuperació muscular lúdica. Aquesta tarda estava previst celebrar un tastet de tallers aquí al pati del Centre Cultural, però degut a l'avís de pluja s'ha tingut que suspendre. Ja demà divendres, si el temps ho permet, finalitzem amb un matí d'emocions en moviment a les 10 al Centre Cívic de Dia de Can Vargas i per la tarda amb el Lleia Fest al Parc del Riu Ripoll.
1: Retrocedim les manetes del rellotge. Anem a divendres, quan l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell va presentar la nova temporada.
2: Ho van fer en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Denó, acompanyada al piano per Josep Maria Garcia. Tots dos van establir un diàleg entre els espectadors programats i compositors com Mozart, Poulenc, Fauré, Chopin i Bolín, interpretant peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada prevista de 3 mesos.
1: Ja es coneixen els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de la Festa Major de Ripollet d'Acció Fotogràfica.
2: S'han examinat un total de 107 fotografies de 36 autors que han participat en el concurs fotogràfic que immortalitza alguns dels millors moments de la Festa Major de Ripollet. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze.
1: El programa de Ripollet, Temps de... de llibres va ser un dels protagonistes de la Setmana del Llibre en català la setmana passada.
2: El passat divendres, el programa d'aquesta casa, Temps de Llibres, presentat per l'Antonio Lozano, es va traslladar fins al passeig Lluís Companys de Barcelona per gravar un especial des de la 44a Setmana del Llibre en català, l'esdeveniment literari de llengua catalana més important del nostre país. Per tercer any consecutiu, l'Espai Cultural de Ripollet Ràdio va estar convidat a participar dins el marc de les activitats que es van realitzar a la setmana. I enguany va comptar amb la presència de dos autors molt notables, el periodista i escriptor Lluís Jord, que presentava el recull de relat short, i l'escriptora egarenca Sònia Guillén, que, després de l'èxit al principi d'Incertesa, presentava la seva nova novel·la La Consteladora. Una estona relaxada parlant de llibres amb el to distès, marcada a la casa, que podeu recuperar a ripolletradio.cat.
1: Molt bé, doncs és moment de repassar els esports.
2: El ripolletenc i jove promesa del bàsquet Carlos Rodríguez va debutar el passat divendres amb el Barça Atlètic, el segon equip del conjunt barceloní. Els blaugranes es van imposar per 112 punts a 103 a la pista del Burgos Grupo de Santiago. Per un altre costat, diumenge es va disputar el trofeu de la Mercè de BMX Reis al circuit d'Horta amb una gran actuació dels germans Luca i Martín Molló i del seu pare Jordi Molló. Luca es va superar les mànigues classificatòries i va aconseguir l'accés a les semifinals, que en lluitava per una tercera plaça que li donava accés a la final, va patir una caiguda. Martín va anar superant amb èxit totes les mànigues i eliminatòries fins a arribar a la final, on va aconseguir una segona posició. I per acabar, Jordi va quedar primer en totes les mànigues, però una caiguda a la final quan estava en segona posició el va deixar fora del campionat. Passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga dissabte a les 4 al camp del Joanenc. El Pajaril rep a casa dissabte a 10 minuts a les 6 al camp Parellada. L'escola Futbol Base juga dissabte a 4:45 al camp del Gerona i el femení debuta diumenge visitant el Barceloneta B a les 6 de la tarda. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Manresa i el femení juga dissabte a les 6 a casa contra el futbol sala Sabadell. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina juga diumenge a 5:45 a la pista del Castellbisbal. Pel seu costat, el segon territorial femení juga dissabte a 6:45 a casa contra les franqueses. En tenis taula, només tenim un partit a casa el dissabte a les 4, que és el tercera divisió nacional masculina, que juga contra els amics de Terrassa.
1: Doncs quan passen 16 minuts de les 5 de la tarda, acabarem repassant l'agenda de la setmana.
2: Divendres a les 10 tenim emocions en moviment al Parc de Gassó i Vargas. A 6:45 és la presentació dels equips de Club Hoquei Ripollet a la pista annexa del pavelló Joan Creus. A partir de les 6 tenim la Iaia Festa al Parc del Riu Ripoll. Ja dissabte tenim les jornades del Benvinguts a Pagès, que s'allargaran també el diumenge, amb visites guiades i tallers de pa al cim Molí d'en Rata. Per al matí hi ha senderisme del centre excursionista. A les 10 tenim cuina en família al centre cultural. A les 6 de la tarda, la 16a edició de Reviviendo la Copla al Teatre Auditori. A les 6 de Tardeo, a Can Mas, al Parc del 1 de maig. I acabem a les 6 també amb Campionat de Darts del Centro Aragonès. Ja diumenge tenim la trobada gegantera a partir de les 11 a la Rambla de Sant Jordi. Esmorzar de xocolata i melindros a les 11 al Centro Aragonès. Jugateques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa del Massot a partir de 11:45. També tenim Petit Mercat Vell a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. I acabem amb Nit Cultural al Centro Aragonès a les 6. Dilluns hi ha Book Club a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Ja dimarts tenim Club de Lectura Infantil Gomet Vermell a la biblioteca a 6:15. A les 6 hi ha coreografies de l'Incert L'Atzar en l'art contemporani al Centre Cultural. I també a la mateixa hora la primera conferència de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquest semestre al Teatre Auditori. Tanquem el dia amb Club de Lectura Infantil Gomet Verd a 6:45 a la biblioteca. Ja dimecres torn de la xerrada Europa és un estat d'ànim a 6:45 al Centre Cultural i Club de Lectura Fàcil en català a 6:45 a la biblioteca. Llegarem dijous vinent perquè hi ha Club Còmic Infantil a 6:45 a la biblioteca i Nits de Música a les 7 al Teatre Auditori. Tots aquests actes estan sotmesos encara a les previsions meteorològiques perquè la setmana, com hem dit, indica que serà bastant mullada.
1: Sobretot el que es faci a l'aire lliure, estiguin atents a les xarxes socials d'Info Ripollet i també de l'Ajuntament de Ripollet per si hi ha qualsevol incidència, doncs allà comuniquen l'anul·lació, l'ajornament o el canvi d'ubicació, si és que és possible. Doncs moltes gràcies, Marc.
2: A tu, Toni.
1: No et deixis el paraigües, eh? Per tornar a casa. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i de seguida donem la benvinguda aquí a l'Aula d'Extensió Universitària, representada avui per la seva secretària, la vocal i una membre i futura presidenta de l'entitat, que ens acompanyaran tot seguit.
0: El 91.3, Info Setmanal.
3: Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
5: No tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
7: Que le digo que si quiere bolsa.
6: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
7: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
8: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
9: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
10: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
11: Arreu, 91.3. Arreu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
12: A veure, què no sona, papa?
11: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
12: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
11: Això. Però a quina hora és?
12: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
13: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
14: No te quedes atrás
13: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
14: En Top Música Nueva.
13: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
0: El 91.3, Info Setmanal.
1: 23 minuts sobre les 5 de la tarda i ara hem de donar la benvinguda a l'aula d'extensió universitària representada des de la meva esquerra fins al fons per la Concepció Rovira. Què tal? Bona tarda. Benvinguda també l'Àngels Pujol. Benvinguda. Gràcies. Secretària. Sí. Tu ets encara de les que continuarà, no? Esperem.
15: Sí.
1: De secretària,
15: sí,
1: també?
15: També continuo amb el càrrec.
1: I el Jaume Pujol, que ets membre de la...
16: Sí, nova incorporació d'ara fa poc.
1: Sí. Ah, sí? Després ens expliques per què. Sí. Doncs comencem primer de tot per la Concepció, perquè ens ha dit un ocellet que seràs la propera presidenta, no?
15: Sí, el que passa que hi ha hagut un petit lapsus perquè havíem de fer l'assemblea aquest dimarts, i el tall de llum que va haver-hi aquí al centre, al centre cultural,
1: a tot arreu,
15: ha impossibilitat fer l'assemblea. Aleshores, en teoria, soc presidenta, però no encara oficial.
1: És electa, però no...
15: Estic electa per la Junta, però no a nivell dels socis, que quan es faci l'assemblea suposo que no hi ha cap...
1: Quant temps portes, per cert, a l'associació?
15: Ai, ara, aviam, deu fer com 3 anys, segurament.
1: Quatre, sí. Però l'associació ja té uns quants anyets, ja.
15: Sí, el que passa que jo va ser quan em vaig jubilar, bueno, abans una mica més de la jubilació... Ja feia coses potser pel poble, però vull dir, el fet de l'àrea de la gent gran, l'haver treballat en una residència i també m'implicava molt més amb ganes d'implicar-me. Llavors m'hi vaig començar a entrar a la Junta com a vocal i bueno, hem anat treballant-hi.
1: Molt bé, després parlarem una miqueta de quines idees tens, eh?
15: No.
1: Pel futur. Doncs parlem en primer lloc ara tot seguit amb l'Àngels, val? Tu que estàs ja en continuació.
16: Sí, jo som ja antiga.
1: teniu a la Sor Lucía Caram, sí, que ja és coneguda, molt coneguda a Ripollet i molt estimada, no?
16: Sí, ha sigut tot una sorpresa, bueno, sorpresa no, ha sigut sorpresa el que acceptés i que ens fos molt fàcil contactar i que ens digués que sí, diguem-ne. I bé, com sempre, a l'inauguració del curs intentem portar algú mediàtic. Aquests últims anys doncs, ha vingut bastanta gent coneguda. I llavors, bueno, vam estar pensant molt, perquè ja se t'acaben les idees ja amb tants anys. I llavors, bueno, doncs, vam dir com a possibilitat de contactar amb ella i, bueno, no hem tingut cap problema.
1: Recorda'ns com funciona l'aula d'extensió universitària, perquè vosaltres formeu part d'una xarxa, també teniu un suport que us deu proveir també de persones que ja estan en cartera, que ja venen, doncs, aquestes són professionals que venen, doncs, per fer una feina. Com funciona?
16: Bueno, bàsicament, bueno, com sabeu, depenem, estem vinculats a l'Autònoma, i llavors la FOPA, que és l'associació d'aules, però amb la FOPA no tenim massa contacte, diguem-ne. Llavors, funcionem entre aules, o sigui, nosaltres, doncs, quan fem la programació d'això, tota nivell, jo crec, 16 o 17 aules i ens intercanviem els programes, que això ens va bé, doncs, per dir, doncs, aquest us ha agradat, aquest no. Llavors, si ho tens molt difícil, la universitat també et dona noms i et dona professors, i realment és així, eh? Però més que res és entre aules.
1: Molt bé, i la
16: o d'algú de nosaltres, o algú que et proposi, que digui, bueno, doncs a mi m'agradaria aquell que no té res que veure ni amb universitat, ni professor, ni res, perquè a vegades, per exemple, la Sor Lucía és la Sor Lucía, però no té res que veure ni amb universitat, ni que sigui un professor.
1: Bueno, però fa la seva xerrada magistral, que ho serà de ben segur.
16: I tant.
1: Doncs res, ja està explicat una miqueta això. Igualment porta un tema que és en plan passió. Bueno, ja sabem que ella és una persona molt apassionada.
16: Sí, el títol una mica és així com genèric, perquè ella no ens ha donat cap títol, i ella suposo que vindrà i parlarà, ja li vam dir, pues, que ella mateixa.
1: No tindrà problema, segur.
16: Això.
1: Molt bé. I tenim aquí, doncs, una nova incorporació, que és el Jaume Pujol, que t'has ara, doncs, fet d'aquesta aula d'extensió universitària. Per què, Jaume?
17: Bueno, mira, jo sempre estava interessat en poder anar a l'aula, però clar, per horaris que tenia a la feina, clar, sempre plegava a 8:45 així i era impossible. Llavors, clar, ja ara que ja m'hi jubilé, doncs, va, vull apuntar-me, no? Em vaig apuntar, molt bé, i hi ha una persona que, per exemple, està al grup, entra i surt, que és el Juanjo, i em va dir, ostres, Jaume, què et semblaria si entres amb nosaltres perquè ens falta gent? Perquè, clar, són diverses, no ho sembla, però són diverses tasques, encara que elles ho porten molt bé. I dic, home, doncs, sí, no sé si estaré a l'alçada, però bueno, jo ho intentaré.
1: I ara ets vocal, o seràs vocal?
17: Sí, sí, no. Ara ja soc vocal, però s'ha de fer l'assemblea per confirmar-ho. I ja està. Llavors, doncs, ara, de moment, doncs, sí que jo conec uns contactes, que també he parlat amb ells perquè vull vindre pels propers trimestres i tal, i llavors, doncs, quan fem unes conferències, doncs, sí, per exemple, si hi ha necessitat de passar el micròfon, doncs ho passem per la sala. Bueno, poques coses mentrestant.
18: Després parlem una miqueta com us organitzeu i demés, però anem a repassar el programa, que això és el més important. Primer hem de recordar que per ser, per assistir, doncs has de ser de l'associació, no? Tot i que hi ha unes sessions obertes a tothom, que poden servir també per veure quin ambientillo hi ha i que la gent s'apunti, eh? Igualment, la informació la coneix tothom, però se suposa que si no ets de l'associació no pots entrar, no? Que en tot cas t'has de fer de l'associació per poder accedir-hi, no? Doncs quin programa hi ha? Començant per aquesta sessió que ja han dit de la Sor Lucía Caram, que és el dia 2 d'octubre.
16: Què? Tinc jo? Bueno, doncs el següent és... no serà la típica conferència, perquè és un acte que ens va demanar des del Centre Cultural, que és la Diputació, que munta una exposició aquí al Centre Cultural sobre conversa sobre màgia i alquímia. I per això el farem aquí, perquè hi ha la Caterina Almirall i Pilar Bonet, són comissària d'art i crítica d'art, que faran doncs la xerrada i llavors es passarà a veure l'exposició. Això nosaltres només hem posat, diguéssim, que ho fem, però realment s'han ocupat doncs, bueno, la Sandra Domènech, que és la que ens ho va proposar.
18: Però estaran parats, en tot cas, amb el vostre paraigua,
16: sí, sí.
18: I portareu la gent, que ja, doncs, ja és prou, no?
16: Vam estar discutint de si fer un dia a part o... I vam dir doncs, que valia la pena aprofitar un dia doncs, que ens tinguessin conferència per fer-ho. Llavors, després ve per parlar de l'islam la Dolors Bramont, que és un especialista en tema de l'islam, i a mi particularment l'he sentit diverses vegades, m'hi feia gràcia portar-la. Llavors, un altre dia, el Hollywood Censurado, que, bueno, això ha estat en una altra aula i ens van dir doncs, que estava bé i és clar, és que hem d'omplir molts llocs.
18: Bueno, no, però heu de fer una programació variada.
16: Sí, i un altre dia que hem fet molt poca cosa sobre Àfrica i farem Àfrica el continent maltractat, un Òscar Mateus. I finalment, l'última del desembre, una sobre Gaudí, perquè ja que aquest any és el centenari de l'any Gaudí, doncs havíem de fer alguna cosa.
18: Molt bé. Doncs expliqueu-me com funcioneu. Vull dir, qui formeu part de la Junta, per exemple?
15: Ah, jo? Perdona. Sí. Bueno, a la Junta hi ha una presidenta, ella que és la secretària, i la tresorera. Per les associacions, bàsicament, aquestes tres persones hi han de ser-hi. I aleshores hi ha vocals, que són els que també fan una feina essencial. Ell diu del micròfon, no sembla una tonteria, però és important. També fa fotografies. Aleshores, vull dir, la Junta és un treball conjunt que d'alguna manera entre tots, vull dir, d'acord que les aules ens poden... podem tenir ponents de les altres aules, però també fem recerca una mica entre nosaltres. Lucía Caram va ser una persona de vocal, la Rosa Raja, que va dir, a mi m'agradaria, i a partir d'aquí ella va aconseguir treure el fil per poder la portar. Vull dir, perquè sembla fàcil trobar ponents i no sempre és fàcil. Vull dir, perquè tenen agendes o pel que sigui.
16: Sí, i no sempre els que trobem, que potser et sembla que t'agradaran i llavors doncs surt, no surt bé.
18: Vosaltres que coneixeu a la vostra gent, què és el que li sol agradar? Que siguin coneguts, no? O què? O que facin riure una mica, suposo que també, o com va això?
16: Jo sempre dic que és que els agrada tot, perquè a vegades inclús la Junta han pensat una conferència, bueno...
15: El Candel, parla del Candel.
16: No ens, bueno, no, dic que potser la Junta han pensat, bueno, ha estat fluix o no ens acaba d'agradar, llavors quan fem una enquesta, una valoració, la gent li agrada.
17: Fa una enquesta posterior i la gent li encanta.
16: No et sabria dir temes, alguna vegada han passat una enquesta i potser sí que la gent, que això sí que ho de tant a tant de fer, doncs cosa d'història o d'art o de literatura, que l'anem introduint, però ja et dic, en general els agrada tot, jo crec.
18: I quin és el perfil de gent que teniu a l'associació?
15: El perfil de la gent és majoritàriament són catalans, vale? Hi ha algú en parla castellana, 55, aviam, l'edat de... són gent en immensa majoria jubilats, val? Aleshores hi ha, com tot, molta més presència femenina que masculina, vale? Però és un perfil de persona inquieta a nivell cultural, perquè si no, no vindrien, suposo, val? I a mi personalment el que m'agrada és que els debats posteriors són força rics, o les preguntes que fan normalment, i això és interessant.
16: I jo, bueno, jo que clar que som com més antiga i veig altres aules, considero que la nostra aula és una aula bastant jove, dintre dels marges de l'edat, eh? T'has d'apuntar a partir dels 50. Jo diria que estem una mitjana 65, 70, 75, que jo, comparat amb altres aules que he vist, penso que som joves. Llavors, molt mestre jubilat, molt banquer jubilat, vull dir, molt...
15: També hi ha una cosa a favor nostra, que és on fem la taula, que és el teatre. A veure, tenir aquesta possibilitat d'un teatre amb aquest auditori tan bonic, amb mitjans tècnics, això possibilita una recepció de la conferència de cara als socis molt bona.
16: I de cara als conferenciants, sí, es queden meravellats, eh?
18: Clar, perquè tenen el seu projector,
16: tot, es veu tot, també, se sent també... Sobretot la pantalla, tot i que ara aquí hi ha pantalla nova i també es veu bé. Però abans nosaltres érem reticents, a fer-ho al teatre.
18: Però això es feia potser massa gran, no?
16: Es feia massa gran i dèiem, no, que no, que serà una cosa com molt freda, com d'això. Però llavors, quan ho vam tindre que fer per la pandèmia, i bueno... no tornem a canviar.
18: Però ara hi haurà obres.
16: Sí, ara hem de canviar la
18: força. Afectarà?
16: Bueno, en principi no massa.
17: Ens afectarà uns mesos.
18: Anireu al centre cultural?
17: Sí, aquí al centre cultural, sí.
15: Sí, però per exemple el 15 de desembre l'hauran de fer al centre cultural, la reunió, el darrer acte. Però també el centre cultural, al ser potser més petitot, vull dir, també dona una possibilitat de relació important.
16: Estàs més a prop de la gent.
15: Exacte, estàs més a prop. Ja, una cosa que jo crec que és important de l'aula és que estem en un poble, amb una rambla que ara veig un tros, que l'endemà de fer una conferència trobes algú que et diu, escolta, el d'ahir va ser molt maco, escolta, el d'ahir va ser massa llarg. I això possibilita també la Junta, perquè ens fem comentaris també, de dir, pues mira, vaig trobar aquella d'allò i em va dir que era un desastre. Bueno, un desastre no ho diu, potser, però vull dir, és important.
18: I teniu gent que s'apunta a tot o gent que és específicament d'això, o una mica de tot?
15: Hi ha gent que ve especialment, i altra gent que ve per tot.
18: Però em refereixo, hi ha gent que és d'una o de diverses entitats i també de l'aula. Hi ha gent que potser és específicament de l'aula perquè li dona alguna cosa que no li dona a les altres, no?
15: Aviam, el perfil de l'aula suposo que és bastant similar al que fa l'auditori del teatre. Vull dir, són persones amb una inquietud cultural important. Això no vol dir, doncs, que no estiguin a la Gresca o que no estiguin als Diables o que no estiguin en altres llocs, eh?
16: Hi ha molta gent que crec que només està a l'aula, eh?
15: Exacte.
18: Podeu parlar dels preus? Quant costa ser soci de l'aula?
16: 50 euros per tot el curs.
18: Per tot el curs.
16: Llavors, les sortides que es fan, que és normalment una cada trimestre, dos matinals i una de tot el dia, allò, tot el que es faci...

0: FOPA porta... A FOPA nosaltres li hem de pagar un tant i llavors ell també et dona, em sembla que són 200 o 300 euros també per curs, que és l'únic que...
1: Però tampoc m'has dit que no teniu gaire contacte, no?
0: No.
1: Bueno, no passa res, ho tireu soles, vull dir que està clar. Doncs, Jaume, què t'aporta tu el participar en aquesta aula?
2: Home, doncs més interès per a les coses culturals, perquè, per exemple, jo quan els escolto que fem la reunió, que tothom segueix per Instagram, jo, clar, jo tinc que ser francament que per Instagram no segueixo ningú. Llavors, doncs clar, et motiva és a seguir aquestes coses culturals, ja me tinc que informar amb les persones que podem portar per les conferències. Jo, doncs, per part de gent que conec, doncs, hem contactat amb diversos, doncs, alguns ja m'han contestat i tal, i farem conferència amb gent d'aquí del poble, que també ja alguna vegada ens ha fet una conferència, com per exemple l'Eloi Cern, i llavors també farem una sortida per aquí, pels parcs d'aquí, això serà, no sé quin trimestre, que el tenim amb ell també.
0: De programa,
2: i bueno, i intentar portar més idees, clar. Jo estic ara, encara no hem parlat, però podríem fer més sortides o més coses, però clar, s'ha de gestionar i s'ha de treballar. I llavors, clar, hi ha feina. Però jo, clar, jo fa poc que estic, però tant, tinc que subterme a veure el que diuen elles.
1: Àngels, algun conferenciant top que recordis?
0: Ui, top, top.
1: A part del Tomàs Molina, que sí que va tenir molt d'èxit.
0: Sí. Per exemple, la Carme Ruscalleda. N'hi ha hagut diversos, És que, clar, tots aquests últims anys que han sigut molt coneguts, doncs a la gent li fa molta gràcia.
3: La Carme Colomina. Explica-li el tema del Candeu.
0: Bueno, el Geni Cinca, que va fer una conferència sobre el Candel, va agradar molt.
2: Molt espectacular.
0: Ell és espectacular, ell fent la conferència, perquè és un comunicador...
3: Va fer gairebé teatre.
0: Sí,
3: no va fer una conferència.
2: Sí, però va fer molt bé.
1: La Carme Colomina, que és una periodista de Ripollet, també.
0: Sí, clar, és que han vingut diversos. El Xavi Coral també ens va venir un any.
2: El Josep Canals va fer parlar sobre les cèl·lules mare.
0: És que sí, aquest últim trimestre del curs passat les vam encertar totes. Sí.
1: Veig que també recorriu el talent de Ripollet, eh? Que
0: sí,
1: també
0: sí, hi ha gent, de tant, sí.
1: Que té coses a explicar.
4: Tenim molt talent, aquí,
0: cuidado. Si estem al cas i els coneixem i podem contactar, sí, han portat.
1: També per aquests conferenciants és una experiència també especial el fet de trobar-se en un públic més sènior, no? Que també, doncs, veure el que és inquiet i que a més té unes preguntes potser diferents al gran públic, no? Us trobeu, diguem, en aquest sentit, doncs, ben acompanyats per aquests conferenciants?
0: Sí. El que tenim una mica una pega, la gent preguntem, ja m'hi poso jo també, preguntem poc,
1: Sí?
0: Sí.
2: Però ens quedem molt conformistes amb el que es diu, perquè com que pensem que és una persona més il·lustrada que nosaltres...
1: Aquella cosa del respecte,
2: sí,
1: no?
2: A veure si no preguntaré bé què preguntes tu, a veure.
0: Sí, no? Clar, hi ha temes que dona més per... preguntar, hi ha temes, jo què sé, si és un tema d'història o de literatura, és una cosa que ja està feta, no pots preguntar massa, no pot haver-hi controvèrsia, diguem-ne, o molt poca.
3: No, i a vegades la Junta comencem a fer alguna pregunta, com en recordo que a vegades pregunta, jo també pregunto, per allò que és, bueno, que n'hi hagi un espai buit que la gent no pregunta.
2: Llavors ja es trenca una mica, potser, a l'arrenca de les preguntes, sí.
1: Deixeu-me que us pregunti, que ara que estem en el dia de la gent gran, vosaltres feu aquesta activitat específicament per a la gent gran, però considereu que es fa prou per a la gent gran?
3: Ah, bueno, això és un tema una mica... sí que es fan coses. El problema també de la gent gran és que no hi ha... no hi ha a vegades la percepció de que s'és gran. No sé si m'explico.
2: És que ja arribes.
3: Vale, vull dir, aviam, tots arribem, si és que no ens ha passat res a l'altre món i entenem a l'altre món, no? Però vull dir, no... O el que està malament ho té difícil, doncs, per poder fer segons quines activitats, i a vegades hi ha gent que no vol arribar a reconèixer, doncs, que s'és gran. A l'aula, l'avantatge que crec que jo que té és que té un perfil de cultura a vegades molt rica, a vegades més senzilla, que possibilita entrar amb tota aquesta gent, bueno, tota la persona gran que tingui ganes de culturalitzar-se, perquè està molt bé bellugar-se i fer esport, però també el cervell s'ha de fer servir.
1: I després també que moltes vegades es pensa amb la gent gran, potser que està molt bé amb l'exercici i tal, però no pensant també com a consumidors de cultura, com a persones, doncs, que bé, que poden també, podeu aportar també, no?
3: Però depèn molt del perfil. Jo crec que, aviam, és un tema que s'ha d'haver cultivat abans. Si tu d'adolescent o de jove et

0: llegit o has vist pel·lícules o has fet museus, per dir-ho manera, acabades als 65 anys fent l'aula universitària, sí, o fent un altre perfil semblant. Mm. Si tu mai has fet una cosa d'aquestes, difícilment ho faràs.
1: Mm. Sí, és un perfil molt diferent. Aviam, que tot és la gent que ve a l'aula, per dir-ho, la gent que va al casal d'avis.
2: Són dos perfils diferents.
1: Són dos perfils totalment diferents. Mm-hmm.
2: Tot i que també el casal d'avis és un gran desconegut, perquè ara que està tancat i han vingut aquí el casal de joves, també és veritat que moltes vegades no es coneix, no? Ah, igual que segurament coneix l'aula d'extensió universitària. Considereu que és prou coneguda?
1: Jo crec que sí. Mm-hmm. I a nivell de fa molts anys, a nivell del casal d'avis es va fer conèixer. Mm-hmm. I bueno, és un pensament diferent, trobo.
0: Home, no, i també sí, has parlat del casal d'avis, però la gresca fa una gran tasca per la gent gran. Uh-huh. Aviam, i em mobilitza, el passa que el riu sembla una tonteria, però talla molt. Talla molt.
2: Quan estem molt a prop, però estem molt lluny.
0: Exacte. No, a la biblioteca sí, també estem molt bé. Aviam, és una fa moltes activitats també els com es diu això? Els allò de lectura de
2: la biblioteca.
0: Els clubs de lectura. A veure, vull dir, perquè a nivell cultural el poble s'estan fent moltes coses, però la gresca, que té molt potencial i que fa moltes coses, el riu talla. Per una persona amb dificultats de caminar. I la immensa majoria no tenim dificultats, però les comencem a tenir. A l'espai físic del poble condiciona.
2: I tu, Jaume, que t'acabes de jubilar, sí, què tal?
3: Bé.
2: Perquè tots, jo hi penso també, eh?
3: Sí, també, bueno, com ja saps, jo faig teatre també. I llavors, clar, jo això també m'hi volia posar, però mira, m'ha encantat d'aquesta manera. No, jo estic agraït perquè d'aquesta manera, doncs mira, tinc una activitat més per fer treballar el cervell, que també és important, a part d'altres coses que faci, no? I llavors, doncs clar, fem això, anem buscant més possibilitats de fer més sortides o fer més seminaris, o més fer alguna activitat, no sé, abans sí, feien algunes activitats de pràctiques,
1: alguns seminaris s'ha sí, fet algun any, però bueno, és allò que s'ha de muntar, s'ha de fer.
3: Mm. I a veure si d'aquesta manera podem fer alguna cosa més.
2: Parlem de la part de socialització. Això també ho practiqueu d'alguna manera o és anar allà a la conferència i marxar cap a casa?
0: Aviam, vull dir, socialització, si tu tens que sortir de casa a les 3, no, a les 5 de la tarda, vale, t'aixeques del sofà, que és el que fem tots, o bueno, si estàs jubilat, a les 5 de la tarda, i tens que vestir-te, arreglar-te, pentinar-te i anar al centre, al teatre, a l'auditori per fer una conferència, ja t'estàs socialitzant, sí, perquè a l'hora de parlar ja t'estàs parlant amb la gent, i quan surts per la Rambla i l'endemà et pregunten, aviam, la socialització en aquest poble és molt fàcil de fer. No requereix, crec, no, jo... No. Excessiu, aviam, si vas amb una careta pel món, sí, però si no, jo la fem cada dia.
3: Sí, sí. No, a més la gent quan surt així de les conferències i tal, es queda molt rato xerrant a fora, i són grups de gent que entre ells es coneixen, llavors s'escampa sí, molt tot això. Llavors jo crec que hi ha bastanta socialització dintre d'aquest tema.
2: El i si no es, coneix, no es coneixen, es coneixen, no?
1: Es coneixen, no? I, sí, els grupets.
0: Aviam,
1: sí,
0: una de les coses que també s'ha comentat el tema de les sortides, a veure, dir, quan es fa una sortida cultural, el fet d'anar amb un autobús també fa que la gent estiguem xerrant. A veure, es fa el dia de la coca al final d'any, ja per Sant Jordi també dona la rosa. A veure, hi ha moments en què ja es fa
1: ajuntar i fer,
0: sí, un caliu de conversa entre la gent. Uh-huh.
2: Parlem una mica del futur. Va, Concepció, tu que seràs presidenta, doncs una mica quin és el vostre principal repte?
0: No, aviam, aviam, jo crec que el que és important és que la Junta, vull dir, malgrat jo seré la presidenta, vull dir, és un treball col·lectiu. Aviam, aquesta Junta no en cap moment es busca una personalització de seva. El principal repte potser sempre seria, que moltes vegades diem, omplir totalment el teatre, vale? Perquè els laterals, que això també li passa a la gent que fa teatre, de l'associació del teatre, costa molt d'omplir-se. Llavors, per exemple, suposo que el dia de la Lucía el teatre estarà ple, vale? Potser un altre dia estarà menys ple, quan a lo millor l'entrevista d'Àfrica de l'Òscar Mateos, que és un investigador de l'ESIDOP, té pinta de ser bona. Mm-hmm. Però potser amb aquesta persona no tindrà tant carisma. Llavors el repte serà omplir el teatre, segurament tenir més socis i a mica anar fent caliu de poble, que crec que és el que és.
3: Intentar prendre més socis, és el que...
2: Sí, quan sou ara...
1: 202 o 204. Però això ha passat sempre des del primer dia. Si som 204, pues sempre ve el 50%, eh? O sigui, hi ha gent que és sòcia, jo em sembla que no l'he vista mai a cap conferència, però no s'esborra.
2: Ja, yeah. Bueno, com a mínim col·laboren, però és una llàstima, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè s'estan perdent coses interessants,
1: sí,
2: no?
1: Sí, per exemple, la mitjana dels 102, 103, depèn.
0: No, hi ha gent que va i ve, vull dir que, sí, que no venen cada vegada, però quan venen es fan notar perquè ho diuen, no els trobem.
1: No,
0: perquè...
1: i ara que aquest dia de la Sor Lucía, jo pensava no tant èxit, segurament vindrà molta gent, clar, que no tornarà mai més, vull dir que...
2: Bueno, però aquell dia els crida l'atenció,
1: sí,
2: sí. I ja està.
1: Sí, sí, sí.
2: Però per això ho feu també, no? Per
1: home, sí, una mica per captar...
2: Una mica, i si es queda que algú, sí, o si algú torna, doncs
1: sí, sí, sí,
2: benvingut, sí.
1: No, o sigui, és que cada any passa el mateix, sempre hi ha baixes, però sempre hi ha altes. Mm-hmm. Això està... anem fent, tenim l'equilibri.
3: Tenim equilibrar, sí.
2: Hi ha alguna persona d'aquestes que voleu portar i no hi ha manera?
0: Aviam, la Dolors Bramont, que l'aconseguim portar per la insistència d'ella, és una persona que ha costat localitzar-la. Uh-huh. Vale? A més, ens fa un gran favor perquè vindrà des de Banyoles.
1: Sí.
0: Aleshores, vull dir, hi ha gent que... costa, però que segurament que quan venen ho faran perfecte, perquè ella és una gran especialista en l'islam, i en aquest poble, que en aquests moments tenim també moltes persones forànies, també val la pena que sabem una mica...
2: conèixer de primera mà per algú autoritzat, no?
0: Exacte.
2: Perquè una mica aquesta és la idea, no? Portar gent que siguin coneixedors del seu àmbit, no?
1: Sí, clar. Sí,
2: i que ens ensenyin,
1: sí,
2: alguna
1: que ensenyin
2: cosa, no?
1: I que, clar, perquè també ens hem trobat, però això és inevitable, a vegades hem portat algun conferenciant recomanat, que és boníssim i això, però que no s'ha sapigut explicar,
0: sí,
1: o que no, passat, no ha connectat, sí, que no d'això, i és una eminència, potser. Mm-hmm. Però...
2: doncs si us sembla que ja arribem al final d'aquesta entrevista, doncs res, deixo amb les vostres mans que animeu a la gent a que vingui en aquesta conferència i que s'apunti amb vosaltres, va.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: No, però digueu-m'ho vosaltres.
1: Ah, va, doncs.
2: Sí, doncs que animis a la gent a que s'apunti,
0: ah, bueno,
2: i que vingui sobretot.
0: Pues que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que a la recepció ja li farem un somriure, per dir-ho d'una manera, perquè això és veritat, perquè on que hem d'anar marcant a la gent per saber els que som al còmputo, i el fet de que la persona vingui no ha de tenir por, perquè serà ben acollida.
2: I com t'has apuntat? Quan pots fer de la... hi ha algun lloc, algun canal, algun e-mail?
1: Ara l'ha preguntat bastanta gent, i per exemple és que vinguin el dia 6, el dia de la inauguració, que se'ls donarà primer que entrin i que vegin el que és, i llavors doncs allà ja tindran fulls d'inscripció.
2: Molt bé.
3: També tenim per la pàgina web, també poden contactar nosaltres.
1: Sí, hi ha gent que ha contactat per correu.
2: A través de l'estació universitària,
1: Ripollet, etcètera. I llavors ja se'ls ha donat l'explicació, i que vinguin aquest dia.
2: Molt bé. Doncs res, molt èxit amb aquesta primera conferència, que ja està assegurada, i sobretot la temporada.
1: Sí.
2: El curs, que vagi molt bé.
0: Moltes
2: que aprengueu
0: moltes
2: coses. Donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Concepció Rovira, ja la presidenta, ja doncs de seguida em pren càrrec d'aquesta associació d'Aula d'Extensió Universitària. També ens ha acompanyat l'Àngels Pujol, secretària, i el Jaume Pujol, també és vocal. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
2: Doncs nosaltres ara fem una pausa i de seguida anirem a escoltar la Sílvia Isaac, que és aquesta fotògrafa i també artista que ha fet aquesta exposició, L'herència latent, sobre els efectes de l'amiant, en el seu cas a la seva pròpia pell, perquè el seu pare doncs va perdre la vida d'asbestosi. Aquesta és la història que després ens explicarà en una entrevista que va realitzar-li al Marc Batalla.
4: El 91.3, Info Setmanal.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit. Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo...
4: El 91.3, Info Setmanal.
9: Avui ens acompanya als estudis de Ripollet Ràdio Sílvia Isaac, fotògrafa i artista visual, autora de l'exposició L'herència latent, que arriba al Centre Cívic del Pont Vell, després d'una primera exposició a Cerdanyola. Bon dia, Sílvia.
10: Bon dia.
9: Primer de tot, Sílvia, per qui no et conegui, ets de Sant Pere de Riudebitlles. Allí arribes a Ripollet, malauradament, per una connexió que desgraciadament afecta molta gent, com és l'amiant, en el teu cas, pel teu pare.
10: Sí, correcte. Ell va fa, mira, el 2017 li havien diagnosticat mesotelioma pleural i aleshores nosaltres, clar, al Penedès no teníem, no, tot aquest coneixement de tota la història amb la fàbrica Uralita i tot el tema de l'amiant, i ens va caure com, no, un gerro d'aigua freda a sobre, perquè no teníem, sabíem que l'amiant era dolent, però no sabíem pas què significava, no, aquest dolent. I bé, van ser això 10 mesos intentant salvar la seva vida, no, però al final es va morir. I va ser just, un cop va morir, a nosaltres encara ens costava, no?, d'acceptar que havia pogut morir per l'amiant, perquè ell era treballador autònom i en alguna ocasió, l'haver treballat en la construcció, evidentment havia, no?, tingut contacte, sobretot als 80, 70, no?, que és, estava tot arreu. Però també ens estranyem com pot ser que després de tants anys, no?, ara malalteixi. I va ser això, el fet de buscar informació per tal d'entendre-ho, que al final aquesta recerca va acabar sorgint amb aquest projecte fotogràfic.
9: Clar, com tu dius, una vegada va succeir, no?, vas començar a investigar. Com va ser aquest procés de veure i entendre realment tot el perill que comportava l'amiant?
10: Doncs va ser, de fet, també el contactar amb diferents associacions de víctimes, veia, i buscant informació veia que, ostres, que realment al llarg de la història hi ha hagut milers, no?, de morts, i veure el per què, no?, per el simple guany de quatre gats, podríem dir, tota l'escampada, no?, entre, sobretot en el sector obrer aquells anys, més l'entorn que vivia aquestes fàbriques, doncs totes les afectacions que havia tingut, no? I va ser així, d'anar buscant informació de l'amiant, afectacions aquí i allà. Fins i tot vaig anar també a Cartagena, perquè la indústria naval també, no?, és un dels altres sectors on també ho ha patit bastant. I una mica, doncs, això, posar imatge a tots els sectors i tota la història.
9: I una vegada ja informada, justament, no, tu decideixes, doncs, transformar aquesta informació a través de lo que millor se't dona a tu, la fotografia, no, l'art visual, fent aquesta exposició que ens presentes ara.
10: Sí, exacte. Caio també veia que un dels objectius era, si jo, que el meu pare treballava en la construcció, desconeixia tot això, imagina't, no?, en aquells 8 anys enrere, pues molta gent, no?, no desconeix tot aquest tema, tot el que ha passat i què comporta, no? I per això també tenia aquesta necessitat de dir, ostres, amb els meus mitjans haig de fer alguna cosa per donar a conèixer, no?, a través d'això del projecte fotogràfic, doncs, tota aquesta història i què comporta, no?, tot plegat, i el que ha passat, també per donar veu a aquestes víctimes i una mica fer justícia, no?, de tot plegat.
9: Per què l'herència la té?
10: Doncs l'herència, d'una banda, perquè és algo que ens ve heredat del passat, no?, i que encara ens està afectant avui dia, i la té per dos motius. Un és per el fet de l'efecte de latència que té l'amiant, és a dir, un cop s'inhalen aquestes fibres, poden estar en un estat de latència dins del cos durant 40 anys, fins que no es manifesta la malaltia, no? I, d'altra banda, també latent, perquè és un problema que encara és vigent, no? Llavors, per aquest doble sentit.
9: Exacte, perquè l'amiant, tu pots estar exposat
11: fa molts anys i no es manifesta amb el càncer fins dintre de 40 anys. Has entrevistat, has parlat amb moltes víctimes, amb molta gent, però com és aquesta persona que diu, ostres, jo vaig estar exposat en el seu moment a l'amiant i viu amb la incertesa de si en el futur li pot sortir?
10: Sí, en aquest cas són molts treballadors, per exemple, que encara estan en actiu i que han treballat en fàbriques, empreses, on s'havia manipulat amiant i no s'ha fet cap mena de desinfectat, no, de més. Aleshores, clar, sí que es van fent proves anualment, però, clar, viu una mica amb aquest estat de, ostres, és que, clar, si està treballant amb aquest material, no és de no saber, no?, de si mai es pot arribar a desenvolupar o, bueno, com viure una mica amb una bomba de rellotgeria a dins, no? I, d'altra banda, doncs, gent que també, si no treballant amb empreses, doncs, amb altres espais ja havia tingut contacte.
11: Per la gent que no ho sàpigui, què ens espera a partir d'aquest 28 de setembre al Centre Cívic? Què podrem veure amb aquesta exposició?
10: Doncs una mica he mirat d'abarca tots els diferents àmbits relacionats amb l'amiant. D'una banda, les pròpies víctimes, no?, i tots els tractaments mèdics, els que es veuen sotmesos. També hi ha tota la part de Cerdanyola i Ripollet en presència, no?, on va afectar, bueno, hi va haver l'empresa Uralita. També hi ha imatges de Cartagena, del que he comentat, de la indústria naval. També Badia del Vallès, no?, tota la lluita que també tenen per retirar l'amiant. Imatges també de tasques de desamiantat i també la lluita social, no?, d'aquests obrers, de la ciutadania que surt al carrer, pues, exigint, no?, que es retiri, demanant també aquest fons de compensació. I per acabar, doncs, el que queda, no?, els familiars que han perdut aquestes víctimes.
11: L'amiant i també el dol de les víctimes és, en molts cops, és un sentiment, és una, i l'amiant és invisible realment. Com fotografies algú que és invisible?
10: Era un dels reptes, no? Perquè, clar, és algo que no es veu. Aleshores, jo també, com que vinc de les Belles Arts, m'interessava molt, tot i que és un projecte documental, perquè si no dic com ho explico tot plegat, no? Vull dir, ha de tenir una part documental sí o sí. També he intercalat, he jugat molt amb imatges al·legòriques. És a dir, de fer la primera que obre el projecte ja és com un resum d'ell mateix, que és una planxa d'Uralita pintada que s'entreveu al logotip d'Uralita però no s'acaba de veure bé, i és com aquest, al final és el resum de la història de l'amiant, i és haver volgut amagar, silenciar tot aquest problema, no? I també d'altres, pues, imatges més alguna que també hi ha una teulada d'Uralita de fibrociment amb un cartell amb una cadira, que és, m'agrada molt jugar amb aquest toc irònic de dir, espera't assentat que la cosa va per llarg, no? I aleshores també treballar molt amb elements que han estat relacionats amb aquella persona que ja no hi és, ja siguin, per exemple, la roba de treball, o, per exemple, hi ha uns fills que van perdre els pares i porten els anells d'ells i se'ls estan mirant, sempre hi ha com una connexió, no? O el fotografiar, doncs, una foto d'aquest difunt i la persona o acariciant la mà o altres ensenyant la foto i bé, o els propis afectats, no? Vull dir que l'amiant no es veu, però es veu tot el rastre que ha deixat a nivell emocional.
11: La teva obra, sobretot el que cerques és conscienciar, informar i divulgar. Has estat a Cerdanyola, has també exposat a Badia del Vallès, Barcelona, a la Wonder Photoshop. Has aconseguit aquest objectiu?
10: Sí, jo crec que sí. Almenys les persones que desconeixien del tema i que han anat a l'exposició, almenys ja han sortit com, ostres, una mica amb aquest coneixement de tot el que ha passat, no?, al llarg de la història, perquè també hi ha una mica de llegenda en cada subgrup de l'exposició on explico una mica cada tema. I a vegades m'han comentat ostres, no sabia, no?, tal, i tot el que comportava. o fins i tot persones que ho han patit de prop donar-me les gràcies, no? Per fer una mica com aquest efecte de catarsi, no? De que tothom que ha tingut algun cas proper s'hi sent identificat, no?
11: També la teva obra ja ha estat reconeguda, has guanyat el Lux Or en reportatge documental dels Premis Lux de Fotografia.
10: Sí, sí, això va ser el 2023. El projecte, diguéssim, el vaig acabar el 2022, hi ha fotografies des del 2017, vull dir que hi ha imatges durant diversos anys. El 2022 el vaig acabar, l'únic que per l'exposició hi vaig incorporar dues fotografies fetes el 2025 d'una manifestació que hi va haver a Cerdanyola.
11: Sobretot la fotografia moltes vegades és capaç de conscienciar, de donar la volta al món pel seu impacte. Ara mateix a mi em ve al cap, per exemple, la fotografia del nen ofegat a la platja, també qualsevol fotografia de la WordPress Photo. En el teu cas, quina és la fotografia que tens relacionada amb l'amiant? Què dius? Què més et fa reflexionar?
10: De l'exposició?
11: De l'exposició.
10: Ostres, clar, és que ja n'hi ha unes 40 com a més representativa. És complicat, triar-ne una.
11: O si no és un conjunt, el conjunt d'una història al final contada, no? Que va entrellaçada, totes les imatges van entrellaçades, entenc.
10: Sí, l'edició vaig fer que tingués una edició, una seqüència evocadora, no? És a dir, que va portar molta feina triar quines fotos i quin ordre dones per tal de crear com un clímax amb les pròpies imatges, no? I que tingués tot plegat un sentit i que et portés a sentir alguna cosa, no? I així com a més representativa, bueno, igual n'hi ha una que és la del procés de desamiantat, que hi ha doncs la per al treballador que va amb el tratge lepi i una planxa d'uralita darrere d'ell, no? Repenjada en una paret. Aquesta és potser com la més icònica en el sentit de que ho veus bastant el tema d'ara actual, que és el desamiantat, no? Però així com a única sola costa, triar-ne una de sola.
11: Bueno, millor veure-les totes.
10: Sí.
11: Al final has estat en contacte amb les víctimes, tu mateixa ets una víctima. Com ha sigut, no, aquest dia a la Camelles, veure les seves històries i fotografiar-les?
10: Sí, això, clar, jo el dia que feia les fotografies era el mateix dia, en molts casos, que coneixia aquestes persones, no? Aleshores, clar, va ser com molt còmode en aquest sentit perquè a la que començaven a parlar ens sentíem tots plegats tan identificats que semblava com si ja ens coneguéssim perquè tot el que explicaven, dic, ostres, és que sí, els entenc perfectament i a vegades parlant ells també, no, deien sí, és que llavors es va crear com bastanta confiança o comoditat del fet d'això, de saber que érem com part de la família, diguéssim, no, de l'amiant perquè havíem passat per coses similars.
11: Creus que ara hi ha més conscienciació amb el tema de l'amiant?
10: Sí, jo crec que ara, 2026, en comparació a això, no? 8 anys enrere, per exemple, o 10 anys enrere, sí, perquè també a poc a poc s'han anat aconseguint petits passos, avenços, no? També a nivell polític doncs, ja s'ha començat a fer més feina, i llavors jo crec que a nivell divulgatiu ha arribat més a la ciutadania que és perillós.
11: S'ha fet feina, però encara hi ha camí per recórrer, perquè encara queden instal·lacions amb l'amiant.
10: Sí, i crec que anirà bastant per llarg, no? Perquè és que n'hi ha a tot arreu i on menys t'esperes, no? Llavors, sí, serà lent, tot plegat.
11: Anem acabant, però tornem amb l'exposició abans. Què t'han dit les persones que l'han vist als diferents llocs on està exposat ja?
10: Doncs d'entrada a molts llocs moltes persones m'han vingut a donar les gràcies per això, perquè s'hi senten identificades, no? És el que comentaves, al final és com per ells també catarsi, no? El fet de tenir que sentir-se identificats per haver passat per això. I d'altres també pues, agrair la tasca de divulgació, no? De tot el problema de l'amiant. Que fins i tot a vegades a nivell polític costa més que arribi a la gent que en canvi si et trobes pues, projectes d'aquest tipus que la gent pues, potser arriba més al saber que és d'algú extern, no? el govern, diguéssim.
11: Com és per una de les persones que has fotografiat, alguna víctima, no veure's retractada en una imatge? Perquè moltes vegades costa més que, per exemple, el que és agafar un testimoni, una veu, però la imatge, veure-us allà, com és per aquesta persona?
10: Bueno, d'entrada, clar, els hi xoca, no? Perquè, clar, veure, el fet de veure-ho penjat a la paret és com... ja estàs magnificant, no?, aquella enquadre, aquella imatge d'aquella persona, però també els agrada el fet de formar-ne part, no?, almenys pel que m'ha arribat d'algunes de les que hi surten. I bueno, d'entrada és això, xocar-se, no?, de veure's allà penjat, però a l'hora d'agraïment de ser-hi part.
11: Aquesta exposició també és una forma de mantenir viva la memòria del teu pare, recordar-lo?
10: Sí, sí, perquè, clar, també és fer justícia, no?, també, i al final aquest projecte, si no fos per ell, jo crec que no l'hagués fet, perquè, clar, si no ho vius, no ho sents tant, no? No tens aquesta capacitat d'enfatitzar-hi tant. I sí, d'alguna manera, de fet, l'última foto és la d'ell, és la seva foto amb la mà de la meva mare acariciant-lo, no? Llavors és com, tot això ha sigut arrel de la teva pèrdua.
11: Clar, perquè realment aquí a Ripollet, no?, tenim l'epicentre del tema Uralita per la fàbrica, molta gent està relacionada amb la fàbrica, però realment l'amiant és un problema molt més global, perquè no és el tractament només dintre d'una fàbrica, és també, en el teu cas, el teu pare a les obres, ja sigui fer una teulada, arreglar una casa, en qualsevol moment pots estar exposat.
10: Sí, exacte, perquè és això, el fet, no?, tota persona que l'hagi manipulat i en excés hagi, no?, inhalat aquestes fibres, doncs, clar, no només són el que comenten els casos de la fàbrica, sinó, no?, fora del Vallès, casos aïllats, o fins i tot de dones que havien rentat roba d'altres, dels seus marits, que també treballaven a l'obra. Vull dir que sí, és... Està.
11: Perfecte, doncs, i per anar ja acabant, envia un missatge a la gent perquè s'apropi a partir d'aquest 28 de setembre al Centre Cívic del Pont Vell per veure la teva obra.
10: Sí, doncs, bueno, que estan convidadíssims, no?, pel més caret, per poder també conèixer més o veure la imatge d'aquesta història, no?, de l'amiant, tenir més coneixement del problema. I també, doncs, enfatitzar una mica el que suposa per les persones que ho han patit.
11: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Sílvia Isaac, fotògrafa i artista i autora de l'exposició L'herència latent.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
12: El 91.3, Info Setmanal.
13: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
14: No tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
12: El 91.3, Info Setmanal.
15: Aquest dissabte, al Teatre Auditori de Ripollet es presenta la 16a edició de Reviviendo la Copla. Això serà a les 6 de la tarda, que tindrà dues parts, una part musical, doncs amb les dones, i després una de teatral amb el grup de teatre del Casal d'Avis d'aquí de Ripollet. I avui ens acompanyen dos dels seus actors, l'Antonio Reyes. Què tal? Bona tarda, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Tú eres Ambrosio, ¿eh?
16: Yo soy Ambrosio.
15: Después hablaremos de eso. Y muy también bien. Ricardo Rubio, ¿qué tal? Bienvenido.
17: Hola.
15: Tú haces de Rosendo.
17: Algo de Rosendo.
15: Muy bien. Antonio sí que ha estado aquí más veces. Yo no sé si Ricardo...
17: Sí, tuve una vez.
15: Has estado también. Vale, muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de este Reviviendo la Copla en el teatro. Para empezar, el escenario es bueno, ¿no?
16: El escenario siempre ve que sea bueno. Ahora, como dice lo primero, lo principal, que han puesto micros, que dice que se escucha mejor. Y bueno, y ahí están las mujeres, todas por supuesto, pensionistas y todas ya que somos mayorcitos, pues dándolo todo.
17: Yo le llamo las chicas del coro.
15: Todas muy flamencas, porque además se van ahí sí, con sus, sí. Además ayudadas también con algún instrumento de percusión y demás,
16: sí,
15: ¿no?
16: Sí, llevan el tambor, y son personas que también llevan mucho tiempo ensayando las coplas, que el cantar pues no es fácil. Y ahí están ellas también dándolo todo.
15: Y ahí con raíces, música con raíces, porque la música ensayado. Que traéis de nacimiento, ¿no?
16: De nacimiento, sí.
17: Ensayado todo lo que se puede.
16: Hay de todo, porque también cantan, hay boleros también, hay de todo. Ahí hay una mezcla muy buena que merece la pena verlo.
15: Muy
16: se,
15: bien.
16: Se pasa un rato bueno.
15: Y esto tiene dos partes, la parte musical, reviviendo la copla, porque en total estáis como dos horas ahí, ¿eh?
17: Sí, sí, sí.
15: Y luego un sainete, que es más cortito, ¿vale? Pero es un poco la
17: sí,
15: guinda, ¿no?
17: Unos 30 minutos dura el sainete.
15: Pues vamos a empezar por el nombre. Tiene tela, ¿no? ¿Cómo se llama?
17: El chorizo enmascarado.
15: Eso es un sainete. Recordarme lo que quiere decir un sainete.
17: Un sainete quiere decir una obra de teatro, pero corta, de 30 minutos. No supera los 30 minutos, prácticamente.
15: Uh-huh. A pesar de que sea cortita, ¿lleváis tiempo ensayándola?
16: Llevamos tiempo ensayándola porque ponete ahí, en un escenario, para memorizar todo lo que hay, para meterte en el papel, y ahí lo hacemos una hora a la semana. Uh-huh. Que tampoco, bueno, dos horas a la
17: ahora
16: semana.
17: Estamos apretando un poco más y hacemos dos veces al día,
16: pero para que se te quede todas las palabras, memorizarlo todo, y luego al mismo tiempo que memorizas tienes que coger y meterte en el papel, pues no es fácil.
15: Uh-huh. Y sois dos hombres y dos mujeres, ¿no?
17: Mujeres.
15: ¿Cómo funciona eso? Va, explícame, Ricardo, un poco el argumento.
17: La idea es que yo como ladrón entro a una casa a robar.
15: Uh-huh.
17: Y me encuentro en una escena familiar y ahí se desarrolla todo el tema.
15: Uh-huh. ¿No te esperabas tú? Digamos, tu personaje no se esperaba encontrarse a nadie, ¿no?
17: No se esperaba encontrarse a nadie, estoy robando y me encuentro a la familia durmiendo, evidentemente. Y bueno, se desarrolla un tema muy gracioso, muy bonito, y todos los personajes salen con sus tiempos. Es fabuloso, vale la pena verlo, ¿eh?
15: Tú eres ladrón, ¿qué vas? ¿Vestido de negro y con el antifaz?
17: Vestido de ladrón.
15: Muy bien, y después, Antonio, tú que eres la parte robada, por decirlo así, ¿no?
16: Yo soy la parte robada, bueno, y salgo. Y también tengo mi papel, tengo mi historia, porque no la vamos a contar, pero tengo mi historia, y hago un papel para aquí, a la figura del ladrón, pues...
15: Para que se luzca.
17: Para tranquilizar al ladrón.
16: Para tranquilizar la obra y...
17: tranquilizar la obra.
16: Y luego, pues, yo hago de papa.
15: Ajá.
16: Yo soy el papa de la casa.
15: Y hacéis... sois cuatro, ¿eh?
16: Somos cuatro.
15: ¿Y las dos mujeres de qué hacen?
17: Una es la madre y la otra es la niña. Uh-huh. De la casa.
16: La hija. Una madre entre la niña.
15: ¿O la hija de qué edad se supone que tiene?
17: 35 años.
15: Vale, y en verdad, ¿cuánto tiene?
16: Pero tiene
15: un poquito más.
16: Unos cuantos más, pero como vais muy bien apañadito, pues no lo va
15: bueno,
16: a aparentar.
15: Pero la gracia de esto, pues, precisamente eso es el teatro, ¿no? Es que creerte...
16: Es una señora mayor que tiene uh-huh. sus años.
15: Pero que hace de jovencita.
17: Y muy bien hecho, ¿eh?
15: Muy bien.
17: Es muy divertido su papel.
15: Bueno, un año ahí ensayando. Contarme un poco cómo son esos ensayos, digamos, que empezáis primero aprendiendo el papel, pasando papel, ¿no?
17: Primero leyendo... mucho tiempo leyendo, después interpretando más el papel, después ya memorizando, y evidentemente no solamente en el sitio, sino en casa también hay que trabajar el tema.
16: Claro, eso tiene, primero te coge y te pone ahí en una mesa y hablamos todo, hemos contestado todo y poco a poco, luego ya nos subimos al escenario, y ahí en el escenario viene cuando la directora empieza a tirar por aquí, tira por allí.
17: A corregir cosas,
16: nervios por un lado, nervios por otro, porque claro, los ensayos, nervios por ella, nervios por nosotros, porque nosotros nos ponemos ahí, nosotros somos actores.
15: Claro, sí, además, porque hoy no ha podido estar Ana, sí. Es una lástima, por temas, pues, si no hubiera estado seguro, sí, que sí, siempre sí, nos claro. encanta tenerla aquí, pero que dice, es que este año hemos tenido muy poco tiempo, a pesar de que ha sido un año, dice, hemos tenido el verano encima, no sé qué...
16: Bueno,
17: y ha estado también ubicado en otro sitio, no estamos trabajando en el Casal de Avis, uh-huh. que normalmente estamos más ubicado en el Casal de Avis. Hemos trabajado en otro centro y claro, no es lo mismo que si nos ponemos en el escenario. Entonces, ha sido un poquito esa trama que hay. Pero bueno,
15: claro, porque está en obras el Casal de Avis.
16: Ahora lo hacemos en el... ¿Cómo es?
15: ¿Abajo en Maragall, puede ser?
18: No, aquí arriba en el...
15: ¿En Can Clos, no, o en el Chimenea, por ahí? ¿O en algún colegio? Pues es igual, en otro sitio. Lo hacéis, es igual, en otro sitio que no es el habitual, un sitio que se han podido apañar ahí para la escena y tal. Y...
16: En los archivos.
15: Ah, en el archivo municipal.
16: El archivo municipal.
15: Vale, bueno, es un sitio, por lo menos es
16: tranquilo,
15: ¿eh? No,
16: está bien, pero... cambia, sí.
15: Está claro. Muy bien. Y eso, pues nada, es el sainete este que ahora presentáis, porque tú, Antonio, tú de todas maneras ya llevas tiempo, ¿no?, en el grupo
16: bueno,
15: de teatro.
16: Bueno, llevo ya 3 años. Yo cogí y lo dije la vez pasada y encantado de haber estado, porque es una cosa que te motiva a ir. Tienes una obligación más. Y luego una obligación de leer, una obligación
17: de
16: que se te quita la poquito miedo que tenemos de ponernos delante de la gente, se te quita, porque ya... Yo el primero, claro, como es normal, pues, es como se dice, simbólicamente te acojona un poquito, pero ahora te llega ahí y te suben, ¿va? Porque es tu obligación, te subes y sí.
15: Porque tú, Antonio, hasta que no te jubilaste, no te habías visto en estas historias nunca, ¿no?
16: Yo no tenía más que tiempo de trabajar como todos los autónomos.
15: ¿Y quién te lo iba a decir, no? ¿O okay, pues, ya te gustaba un poquito ahí figurar?
16: A mí sí, a mí el protagonismo de siempre me ha gustado.
15: Bueno, un poco pues, pues hacer un poco disfrutar a la gente, ¿no? Pues
16: esa es una de las cosas, Tony, que pensamos y que eso. Que si no, el otro día comentando con uno, dice, es que eso, digo, es que si no hay por nosotros, ¿quién iba a divertir? ¿Cómo iba a ir a divertirnos vosotros? Y tiene que ser por algo, porque por los pueblos tenemos que hacer, aparte, que te tiene que gustar claro, las cosas estas, porque si no...
15: Y tienes, bueno, ese aliciente, ¿no?, para levantarte, sí, esa semana, bueno, esa obligación, ese compromiso, ¿no?
16: Claro, es que ahora mismo, Ricardo, yo lo hemos estado comentando, porque hoy, esto, mañana tenemos que prepararlo todo, el ensayo general, y te tiene ese, como se dice, ese gusanillo que sí, te...
15: ¿Qué edad tienes, Antonio?
18: Yo 69.
15: Muy bien, bueno, pues eres jovencico todavía.
17: Yo soy más joven todavía.
15: Tú también, bueno, es que sois jubilados, acabar de jubilar, como quien dice, ¿no? Con los tiempos actuales casi todavía estaríais trabajando, ¿eh?
17: Sí,
15: ahora
17: sí,
15: los que tenemos un poco de menos años os vamos a pillar. ¿Y tú cuántos años tienes,
17: Ricardo?
15: Yo tengo
17: 67 años.
15: Vale, perfecto. Ahora estamos en la semana de la Gent Gran,
17: sí,
15: ¿vale? Bueno, esto es una muestra más de que... se pide que la gente mayor pues salga de casa, haga cosas, se relacione, ¿no? Un poco es
17: nosotros,
15: eso.
17: Yo personalmente cuando me jubilé me metí a casa de Abby y estoy muy activo. Vamos a bailar con la Fidela, el Valentín, y estamos muy activos al teatro, me apunté al teatro y me gusta. Yo soy, para la área, soy el nuevo.
15: Además, me suena de haberte visto también muy disfrazado, ¿puede ser? ¿El baile de disfraces, participas también?
17: Sí, también participo. Nos echaste una foto.
15: Sí, que te gusta ahí también.
17: Sí,
15: el
17: me gusta.
15: Está claro.
17: Lo que pasa es que siempre quedamos los segundos porque hay otra pareja que nos gana, aunque llevamos el mismo disfraz, nos gana, o sea, bueno, siempre quedamos los segundos.
16: Eso es la antigüedad.
15: Bueno, eso es cuestión de insistir, ¿eh? Claro. Al final la antigüedad también la irás cogiendo tú. Está claro. Bueno, pues nada, esto ya tenemos ahí el teatro preparado, ¿eh? Ahora, ¿en qué parte estáis? Ya en la parte último.
17: Ensayos finales. Mañana ensayamos en el teatro, ensayo general. Con todos los atrezos, ensayan también las chicas del coro, y bueno, y a ver cómo sale el sábado.
16: Y el sábado, pues actuación.
15: Me contaba Antonio de la dificultad de memorizar, etcétera. A ti, Antonio, a ti,
17: bueno,
15: Ricardo,
17: no,
15: ¿qué es lo que te cuesta más?
17: Me cuesta más decir frases pequeñas. Las frases largas las enlazo bien. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Me voy en ellas y no hay problema. Claro. Ahora, cuando tengo que soltar alguna pequeñita, que me tiene
15: para
17: que...
15: Para que haya esa réplica, ¿no?
17: Sí, y es importante soltarla para que el otro actor continúe. Me cuesta un poquillo más, pero bueno, lo estoy estudiando y al final está saliendo bien.
15: Y que no pareces robots, ¿no?, que decís ahí de memoria.
17: No, sí.
15: ¿Y los apuntadores tienen mucho trabajo?
16: Los apuntadores tienen bastante trabajo y sí, tienen que...
17: Pero últimamente no.
16: Últimamente no, porque como ya lo sabemos, y tienen que ser personas que también tienen que conocer al actor para... Porque claro,
17: saber meterse
16: para
17: sitio,
16: meterse cuando te quedas perdido, porque te quedas para que ellos actúen, pero a veces, claro, estamos actuando y no puedes, como dice Ana... No lees el libro, tenés que hablar y después si tienes que dar un paseíto, y los apuntadores tienen que conocerte para...
15: ¿Y que tenéis alguna anécdota de esta obra? Yo qué sé, siempre hay alguna anécdota de... No pasó nada, ¿no? Así destacable.
17: En principio no.
16: Bueno, aquí la única anécdota que tenemos es que lo pasamos bien a momentos y a veces, Ana... con esos nervios que le entran, porque estamos aquí, hay que... Ana, esos nervios que a veces nos pone nervioso. Porque es como persona, es ideal.
2: Bueno, porque no, porque os da un poco de caña, eso sí que sí, es verdad.
16: Sí, nos da caña, pero
17: es fundamental, ¿eh?
16: Es la caña, sí, si no fuera por
2: bueno, porque ella busca la profesionalidad, ¿eh?
16: Sí.
2: Que no sea una cosa que se vea mal hecha, ¿no? Es la gracia, ¿no?
16: El martes estábamos ensayando y cuando me hace así, y porque a ella le gusta que seamos, pero claro, pero yo digo, le hago así un poco de gesto, déjame que siga entonces ya después, ¿sabes? Son las pequeñas anécdotas que hay en los ensayos.
2: Y la clave a veces está en exagerar un poco también, ¿no? Que es ella, para que,
17: sí, porque es comedia.
16: A ella le gusta que exageremos, sí.
2: Claro, una cosa es los ensayos, pero luego la gracia es la actuación de ese día, ¿no? Cuando ves la reacción de la gente, ¿no? ¿Estáis receptivos vosotros también a...? Porque al público dicen que no lo ves, ¿no? Desde arriba.
17: No se ve. Bueno, el público no se ve. No, yo no lo veo.
2: Porque tienes las luces enfocándote, no suele verse, ¿no?
17: Además, la escena empieza apagado totalmente las luces, que entro en la casa y no hay luz en la casa. Entonces empieza a moverse el personaje, que es Antonio, claro. Y salimos toda escena.
2: Muy bien.
17: Es divertido. Te aconsejo que vayas a verlo.
2: Claro.
17: Y a todo el público también.
16: No, porque es muy bonita. Y hay los nervios. Fíjate, yo, por ejemplo, soy el primero y salgo con todo el auditorio lleno de gente.
2: Claro.
16: Y yo conocido en Ripollet como soy, pues fíjate.
2: Claro. Y el momento ese que tú ves que hace gracia, ¿no? Que a la gente se ríe o tal, o aplaude. El aplauso final, ¿no? Es lo más bonito,
17: sí,
2: ¿no?
17: Muy entre medias también aplauden.
16: Y el primero también, porque te debemos ser. Pero en ese momento te entra ya así, te entra esa cosilla así. Ya dice, aquí estoy yo. Y a mí
2: además,
16: me pasa eso.
2: Hay que decir que yo he ido a algunos de vuestros espectáculos que tenéis un público buenísimo, que está desde todo el momento entregado. Porque están esperando ahí. Y yo creo que ya se están riendo, ya solo entras por la puerta y ya pues, se ríen un poco, ¿no?
16: Es que con esa intención lo hacemos, porque yo lo veo ahora y valoro a la gente que bailan y valoro a nosotros, por ejemplo. El otro día ya te comenté lo de su hija. Uno digo, pero si no fuera por nosotros, ¿qué hacíamos el sábado?
2: Sí.
16: Pues tienes que mover y luego una cosa muy bonita. Y el Casa de Ave tenemos que potenciarlo más en todo. En todo para que la gente se anime, porque hay de todo. Hay baile, hay salsa, hay sevillana. Yo voy también a bailar sevillana. Voy a bailar también baile de salón. No sé, y tenemos que
17: moverlo todo.
16: Que moverlo todo porque el ayuntamiento pone cosas y nosotros tenemos que aprovecharlas.
2: Por cierto, gratis, ¿eh? El teatro.
16: Sí,
2: ¿eh?
16: sí, está todo gratis.
17: Se puede venir.
2: Eso también es gratis. Bueno, pues poco más a añadir, solo pues eso, aprovechar para decir a la gente que vaya a veros. Venga. Y otro que diga que se apunten a hacer teatro, va.
16: Pues bueno, pueblo de Ripollet, si queréis pasar el sábado por la tarde, una tarde buenísima, riéndose, agradable y entre compañeros y entre vecinos, pues no dudaros en coger, os vais al Teatro Auditorio y allí veréis cantar y veréis a una obrita de teatro que lo mismo uno que otro damos todo lo que tenemos. Pues venga, os esperamos.
2: Y Ricardo, para apuntarse al grupo de teatro, está abierto, ¿no?
17: Está abierto a todo el público, os podéis apuntar, es muy divertido, lo pasaréis bien y os aconsejo, es divertidísimo. Hace falta chicos más que chicas, pero
16: como,
17: bueno,
16: como en todos lados
17: vamos a bailar y hace falta más chicos que chicas, pero bueno, bailamos en pareja y siempre hay la excepción. Os aconsejo que vengáis a visitarnos.
2: Perfecto, pues os agradezco a todos y a vosotros dos en especial, pero en definitiva a toda la gente de este grupo de teatro del Casal Davis, reviviendo la copla este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Auditori, con estas dos partes, una parte musical con la actuación de, como decían ahora mismo Ricardo, el coro de las chicas, ¿no? Cantando pues una selección de temas tradicionales y también algunos boleros, con ese toque andaluz siempre que no puede faltar, y andaluz, extremeño, etcétera, ¿no? De las raíces de cada uno que ahí se representan y se recuerdan en el teatro. Y después, pues esta parte teatral, ese chorizo enmascarado, un sainete original de José Cena, que ya lo dice el argumento, la aparente y aburrida rutina familiar se rompe por completo cuando un ladrón muy peculiar aparece por sorpresa. Pues nada, nos lo han contado y con ganas de verlos hoy Antonio Reyes, que hace de Ambrosio, y Ricardo Rubio, que hace de Rosendo. Así que muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien el estreno.
17: Muchas gracias. Pues
16: muchas gracias. Y esperemos a todo el que pane el auditorio.
2: A llenarlo. Muchas gracias.
18: Al 91.3, Info Setmanal.
19: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
20: Y el del medio de los chichos.
19: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el Hombre Lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
20: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: 27 minuts sobre les 6 de la tarda. Avui una miqueta més d'hora de l'habitual tenim a Marc Mata, de Tot, Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
3: Bona tarda.
2: Amb nova revista, la del mes d'octubre.
3: Sí.
2: I una portada, en aquest cas, m'alegro que destaquis el que és en veritat la major novetat, que és el carrer Tarragona, doncs, que es reformarà. I això per què? Perquè també hi ha un projecte per solucionar la C-58, però l'altre és un projecte, això sí que és més realitat, no?
3: Sí, efectivament, és el tema que parlàvem la setmana passada, que es va presentar en el Centre Cultural i també a Pont Vell, després que la Generalitat presentés aquesta nova proposta a l'Ajuntament. Uh-huh. En aquest cas, aquí a la revista, incluïm també la valoració que fa Fòrum Soterrem l'Autopista, que es mostra decepcionat amb aquesta proposta. Diuen que no els satisfà gaire aquesta proposta, uh-huh, perquè consideren des del seu entendre que la solució continua estant només centrada en els edificis més propers a l'autopista, i ells creuen que ha de ser més ampli, i esperen que de cara a una nova proposta la Generalitat tingui present el que ells sembla ser que els hi va que els hi van proposar. I per altra banda, la valoració de l'Ajuntament, que fan una valoració molt positiva perquè creuen que ha beneficiat bastant els veïns i veïnes més, que viuen més a prop de l'autopista.
2: Anem a analitzar una mica, si et sembla, Marc, sí, perquè aquest projecte és, entre cometes, busca que sigui una cosa viable, no? Que s'assembla més una cosa com potser més realista, però sí que és cert que si tu mires les fotografies, que clar, els renders aquests són meravellosos, doncs també al mateix temps doncs desperta molts dubtes. Per entendre'ns, cobertura de només el tram d'autopista en direcció a Barcelona entre pont i pont, per entendre'ns,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Però això passa també per retirar una mica dels pisos.
3: Sembla,
2: sé que es desviaria una mica.
3: Es desviaria una mica.
2: Això planteja molts dubtes de pensar com es farà aquest desviament. Clar, entenc que primer s'hauran de fer els carrils nous, però que queda molt poc espai fins al riu, no? Bueno, i després també una rotonda, que no tenim, que serà la del final del carrer Tarragona, que no es veu gaire bé en els mapes, es veu molt petita.
3: Sí, efectivament, a més, crec que també té tot a veure també amb què es construirà l'Hospital Ernest Lluch, per tant serà, no, una altra zona també més edificable i més utilitzada per la gent, i haurem de veure també la de trànsit que podrà haver, perquè si hi ha ara amb el, tal com està amb els semàfors molts dies es genera trànsit, veurem ara amb les rotondes i amb tot el que volen fer com se solucionarà.
2: En qualsevol cas, alguns elements importants a tenir en compte és que sí que planteja una part de cobertura, sí que planteja pantalles contra el soroll, que aquest és l'altre gran drama, i també contempla una millor connectivitat per el que és el carrer Tarragona. No ens enganyem, aquesta foto tan verda no serà realitat. El Ripoll mai serà el Besòs a la part de Santa Coloma ni de Sant Adrià, perquè aquí s'ha optat per una versió més naturalista, però aquí ho han posat tan verd que això sembla quasi el camp del Barça. I després també aquests pisos que es veuen tan blancs que presta a confusió són els pisos de l'autopista, però els han posat tan blancs que sembla que siguin nous, i no són pisos nous. Aquest primer bloc que es veu al davant de l'autopista és els pisos de tota la vida, però bé, en aquest cas és una versió molt, molt idealitzada del projecte. Llavors es tracta de mirar-ho doncs amb objectivitat i veure doncs el que és això. I bé, doncs el plantejament del Fòrum doncs era un més maximalista, està clar, i llavors doncs tampoc ens ha de sorprendre.
3: Clar, és el que dius, no? Amb tot projecte pràcticament sembla que la foto que presenten sempre és un... És així, oh, idealista. Haurem de veure com acaba aquesta... Una reivindicació que fa més de 30 anys que s'està demanant.
2: Molt bé, l'últim ple. Es va parlar de Ceuta, el PP, sí, i Vox, doncs una mica, doncs, què vas veure, i al final doncs tampoc va servir per aprovar res, no?
3: No, va ser una moció... Per una banda, tots dos partits presentaven una moció separada, però quan va començar el ple es va anunciar que s'unificava i que es convertia en una, i que no va ser aprovada. Va ser una moció que va centrar bona part de la sessió, va durar durant molts minuts, retrets... i entre totes les forces polítiques, i els tres partits de l'esquerra doncs coincidien en que era una moció basada en el racisme, perquè hasta, i la regidora Lourdes Serra va recordar tant al portaveu del PP com a Víctor Diéguez com al portaveu de Vox, Argiri Hortas, que recordessin que s'estava parlant de nens, que molts d'ells són menors. Per tant, va ser una part bastant caldejada, diria jo.
2: Parlem d'un altre tema que ens connecta molt amb l'actualitat. Ara mateix tenim una senyora que s'ha fet molt famosa, Mari Carmen, perquè la fem fora, octogenària, doncs, de casa seva, un pis llogat, un fons voltor, d'aquests que el que li interessa són els diners i no les persones. I tenim, doncs, que a Ripollet no cal anar-se'n fins a Madrid, perquè també passa, eh? Va haver un cas molt recent, en el que jo personalment vaig estar, doncs, també molt frapant. Què és el que t'ha dit la PA?
3: Doncs, com dius, no hem d'anar molt lluny, perquè Ripollet és una de les ciutats, segons la PA, que més desnonaments té. Avui estem a 1 d'octubre. Doncs, segons la PA, aquest mes de setembre hi ha hagut 17 ordres de desnonaments. Alguns s'han executat, altres no.
2: Però no 17 vegades, sinó 17 ordres
3: 17
2: diferents.
3: 17 ordres diferents. Fa... dues setmanes van haver tres ordres de desnonaments. Una es va executar, que va portar fins a 5 furgons de la Brimo, dels Mossos d'Esquadra, i dos es van aturar, però totes tres coincidien, segons ens comunicaven des de la PA, que eren dones, elles soles, amb les seves criatures petites, i just el dia següent del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, hi havia convocat un desnonament a dijous passat, si no recordo malament, aquí a Ripollet, que es va suspendre. I avui hem conegut que un altre desnonament previst, que hi havia previst per demà aquí a Ripollet, també ha estat desnonat. La PA considera aquests espectacles com espectacles grotescs, especialment, per exemple, el d'aquesta dona amb aquesta criatura que va ser desnonada amb tanta policia...
2: Al carrer Sant Jaume.
3: Al carrer Sant Jaume, i defensa el dret de l'habitatge.
2: Molt bé. Doncs posem una mica més de llenya al foc. En aquest cas, parlant de delictes, les xifres, segons tu, no són bones, perquè pugen.
3: Segons el Ministeri de l'Interior, en comparació amb el gener, de gener a juny del 2025, per tant, del gener al juny d'aquest any han pujat un 13,2%, mentre que en altres municipis, com per exemple Cerdanyola, han baixat. I també tenint en compte, hem de tranquil·litzar que són casos, jo crec que bastant concrets, que aquest cap de setmana també va haver-hi tres detinguts en tres robatoris, segons fonts oficials. També jo he pogut saber que són persones que venen de fora de Ripollet, d'altres municipis, fan el robatori i marxen. Però deixar, sense alarmar ningú, que són fets concrets.
2: Uh-huh. Tenim una entrevista amb l'Òscar López, regidor d'Educació, Joventut i Comunicació. Què t'explicava l'Òscar?
3: Doncs a mi hem volgut parlar, centrat en l'inici de curs, tot i que ja fa unes setmanes

0: educatius. Ella ens parla quina és la seva valoració i també com està aquesta relació. També, aprofitant que és el regidor de joventut, hem pogut li he preguntat com estava l'oferta d'espai pels joves, i ell treu pit de la feina que està fent l'Ajuntament amb noves propostes i amb la recuperació d'altres iniciatives. Per tant, també parlem del tema de la climatització de les escoles, perquè la Generalitat ha anunciat que 100 escoles de Catalunya seran climatitzades, i el que jo li plantejava era que em sorprenia que hi hagués municipis com Sabadell que vagi a tenir 5 escoles climatitzades i que en el cas de Ripollet no hi hagués cap. I jo animo la gent a que llegeixi l'entrevista aquí al paper, però també al web, que serà més extensa.
1: Molt bé, perquè ara el ser mensual s'ha de seguir l'actualitat de Ripollet també en la vostra web de Tot Ripollet al Dia. Per cert, que ens hem assabentat per un anunci que el Roger Balló serà novament candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana, i a més vindrà acompanyat ni més ni menys que per Oriol Junqueras, que li ve de fer costat, no?
0: Nosaltres ja vam anunciar als mitjans abans d'estiu que seria el candidat. Ells ho van anunciar a les seves xarxes socials i ens vam fer ressò, em sembla que vosaltres també, i ara és quan ho farà amb l'acte obert a tot el públic. Un curs polític marcat per les eleccions municipals. Per tant, ja haurem d'anar escalfant motors, perquè a nosaltres també tindrem feina.
1: Molt bé. Doncs res, Marc, moltíssimes gràcies. Agafa paraigües aquests pròxims dies, perquè plourà quan haguem d'anar pels llocs. Moltes gràcies, com sempre.
0: Gràcies.
1: La pròxima setmana tornarem a parlar de Tot Ripollet al Dia, un cop al mes. Aquesta tenim la revista ara mensual, i després, doncs, setmana a setmana a la seva web. Moltes gràcies, Marc.
0: Gràcies.
1: Doncs nosaltres, acomiadem el Marc i de seguida donem pas a una representació de la CRAC per aquesta trobada de gegants que tindrà lloc aquest proper cap de setmana.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
4: Va, cago en la mare que et va matricular.
3: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
5: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
6: No te quedes atrás
5: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
6: En Top Música Nueva.
5: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
7: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
8: Que le digo que si quiere bolsa.
7: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
8: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
9: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
10: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes, desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
11: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
12: Mama, vull ser artista! Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
13: Parlarem i farem coti per coti

0: de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
1: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: I arriba a la recta final d'aquest programa, però no volem marxar sense parlar d'aquesta 35a trobada gegantera que tindrà lloc aquest cap de setmana a Ripollet, amb dos dels seus representants. En primer lloc, l'Àlex Ponce, graller i ajudant del cap de colla, la cap de colla. Què tal, Àlex?
4: Exacte, hola, molt bé.
3: I també a l'Agustí Carmona, portador de gegants i acabat d'arribar de Mongòlia.
5: Sí.
3: Molt bé. Quin... Feia molt de fred allà o què?
5: Déu-n'hi-do.
3: Més o molta calor, no sé què dir-te.
5: Fred. Ara ja al setembre-octubre ja comença ja a ser temporada de fred.
3: Un altre dia ens ho has d'explicar, eh? Viatge amb moto, 3 mesos, amb un parèntesis al mig... On has deixat la moto, per cert?
5: La tinc a casa, avui. El parèntesis es va quedar a Kazajistan.
3: Però la... Vale, i després te l'han portat cap aquí?
5: Com no. És a dir, jo vaig vindre cap aquí per vindre a la festa, per viure la festa major, sí, tot el mes d'agost. En avió. Me'n vaig tornar a buscar la moto. I vaig acabar el viatge fins aquí.
3: Val, vull dir que has tornat amb la moto.
5: He tornat. Amb...
3: Aquesta sí.
5: Aquesta sí.
3: Molt bé, ja en parlaríem un altre dia, perquè sí, has fet un viatge solidari i a més d'aventura, doncs, per aquella part de... del món, que doncs, és tan desconeguda per nosaltres, i també passant per Rússia, que també doncs, té les seves dificultats. Doncs parlem ara d'aquesta trobada gegantera, que també és un esport de risc, perquè vulguis que no, els gegants tenen el seu pes i la seva dificultat. Parlem d'aquesta... Doncs, com es presenta, Àlex?
4: Doncs molt bé, vull dir, estem molt contents perquè a més tenim molta participació, vindran moltes colles, 16, serem 16 en total, comptant-nos a nosaltres, i estem també molt contents perquè no només venen d'arreu del territori, també de Lleida, de Girona, algunes colles fins i tot, però també participen colles d'aquí com Diables, com cada any, i l'Escola Escursell, que a més porten moltíssima gent, perquè... no només participen en una geganta, sinó que també porten un drac i porten una batucada, i això s'ha de valorar perquè és difícil implicar les famílies i els alumnes en coses de cultura popular, i ells ho han aconseguit.
3: Molt bé, a més l'Escola Escursell en aquest cas està fent molt per la cultura, sí, popular també, i tenen aquesta geganta, la Faniquita, que uh-huh, és una líder allà.
4: Sí, és un ídol.
3: Jo conec un nen que toca el tambor per primera vegada i que està molt emocionat.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Que bé.
3: Molt bé, doncs ja vaig dir jo que està molt bé que doncs, més gent s'incorpori en aquestes tradicions i en aquestes actuacions. Doncs, m'has dit que es presenta molt bé, moltes colles, però en què consistirà? Per la gent que encara li han de refrescar una miqueta.
4: Doncs, en principi, com cada any, si no plou, que esperem que no plogui, doncs farem la plantada. Aquest any hi haurà un canvi, perquè com hi ha obres a Sarrià de Ter, doncs no farem la plantada al parc primer de maig, sinó que la farem davant de l'Olivera a la Rambla Sant Jordi.
3: Molt bé.
4: Igual que fem per la Festa Major. I llavors farem cercavila fins a arribar a la una a les pistes de l'Esbar, i allà farem una ballada i podrem ballar nosaltres la nostra, bueno, com és tradició, doncs el ball de gegants de Ripollet i el ball de Capgrossos, que a més només ho veiem per aquesta trobada, per tant és una cosa important i per nosaltres és un moment molt emocionant i molt emotiu, i els convidem a tothom a que vingui a veure-ho perquè és únic.
3: Per cert, si plou, què passarà?
4: Si plou, el nostre pla és anar a l'escola en cel clarer, al pati, que és cobert, i allà farem ballades.
3: Però allà cabreu tots?
4: Espero que sí.
3: 16 colles allà.
4: Sí, jo crec que sí que hi podem cabre. Però també cal dir que si no plou, els que ballarem serem nosaltres, els que farem ballades serem nosaltres, perquè són moltes colles i si no es faria molt llarg.
5: Sí, perquè d'assistents si plou... es preveuen més de 300 assistents.
4: Sí.
5: Serem uns quants.
4: I si plou, doncs sí que farem, cada colla farà el seu ball i també és interessant d'anar a veure.
3: Molt bé. I llavors, doncs, és una mica com el vostre dia, eh? Perquè, clar, és una trobada. A més, hi ha 35, eh? Déu-n'hi-do,
4: sí,
3: vull dir, això demostra
4: sí.
3: que, bueno...
4: Sí, que, bueno, que ja que aguantem, no?
5: Sí,
4: que
5: és difícil. I segueix, la colla segueix amb molt bona salut. La veritat és que hi ha hagut gent nova que ha anat incorporant-se, mica en mica. Els de sempre seguim sent-hi, però el fet de que s'hi vagi incorporant gent, tant a nivell de grallers com a nivell de portadors, com a nivell de la gent que ens ve al voltant a donar un cop de mà, perquè és que els portadors no ho podem fer tot, o els grallers tampoc ho podem fer tot, necessitem gent que ens organitzi a l'hora de situar-nos a la cercavila, necessitem doncs, portadors que ens ajudin amb l'aigua o amb certs elements. Hi ha hagut gent que s'ha anat incorporant i ha fet la colla, es va fent la colla gran, vull dir, es va fent cada vegada més gent.
0: Sí, sí.
3: Parlem en primer lloc dels grallers, perquè ja ara mateix ja sou una colla prou important, a més teniu les vostres pròpies composicions, teniu el Gerard, que és el director artístic, com no sé com li dieu, o compositor, que és el que una mica doncs, també tira del carro.
4: És el líder, és el líder.
3: I després, doncs, vosaltres, que també feu vostres totes aquestes peces, doncs quina importància tenen els grallers amb gegants de Ripollet?
4: Bueno, està malament que ho digui jo, perquè sóc graller, però jo crec que són molt importants, perquè al final som els que donem doncs, les eines perquè ells ballin i al final la gent s'ho passi bé. I per nosaltres és un orgull, perquè ens encanta veure els gegants ballar i sentir-nos així com una part molt important i essencial de tota aquesta activitat.
3: Sí, és I és molt part, difícil és tocar la gralla, Àlex?
4: Bastant, sí. Sobretot la corba de dificultat és bastant gran, sí, sí. Començar és molt difícil, però després ja un cop li agafes una mica el truc i com fer servir la bufera,
3: clar,
4: doncs ja és una mica més fàcil.
3: Això deu ser una mica com xiular, que un cop ja ho saps fer pots quasi cantar qualsevol cançó,
4: sí,
3: no?
4: Sí, exacte, és una mica això. I a més tenim la sort de tenir el Gerard, que és un bon músic i que sap molt de música i, per tant, ens pot ensenyar més enllà de la gralla, doncs, a llegir partitures, entendre certes coses de teoria musical i és molt interessant i tenim aquesta sort. I a més compositor.
3: I a més que us atreviu una mica amb qualsevol cosa, eh?
4: Sí, sí, sí, ens agrada anar provant.
3: Les músiques tradicionals, però també es pot tocar amb gralla quasi qualsevol cançó, no?
4: Sí, hem tocat algunes coses, com el Coti per Coti, alguna de Nino Bravo també, fins i tot, i sí, ens ho passem bé, ens agrada fer aquestes coses també.
3: I el que és l'assaig, costa molt?
4: No, ja estem acostumats, ens veiem cada dissabte al matí, que a més també la gent està convidadíssima a entrar-hi i ja estem molt acostumats, ens veiem ja cada setmana i som com una família.
3: Parlem ara dels portants. Val? S'ha de fer molta gimnàstica per portar un gegant o què?
5: Home, tenint en compte que jo sóc un dels portadors i no faig gimnàs en absolut, no s'ha de fer gimnàs, el que sí que, bueno, pesen, quan més grans són els gegants, més pesen, i potser sí que una corpulència, una capacitat, diguem, muscular al darrere sí que hi ha d'haver, com a mínim. Si un no té massa capacitat muscular, doncs hi ha gegants mitjans o hi ha gegants petits, que són molt més fàcils de portar. I, per tant, jo crec que des dels nens més petits de 11 a 12 anys, que poden portar el drac, fins a partir dels 20-25, que ja es poden portar els més grans de tots, segons qui, ja és una... No cal fer cursos, no cal anar al gimnàs, no cal estar apuntat enlloc, es pot vindre directament.
3: Quin és l'ABC una miqueta? Perquè un seria, suposo, no aixecar-lo molt perquè no se't tombi, no?
5: Seria... És trobar-li el centre de gravetat. Tenen un centre de gravetat i cada gegant té un centre de gravetat diferent, però la que portes unes quantes vegades als gegants de seguida li trobes, però si li trobes el centre de gravetat ets capaç de moure'l cap on te vulguis, de fer-li les voltes que vulguis, però es necessita una mica de tècnica a l'hora de posar els peus, de no entrebancar-te, perquè si fas voltes és molt fàcil entrebancar-te tu mateix. Aquest centre de gravetat del gegant es desplaça i pot anar a terra.
3: I pot caure-li algú a sobre, no?
5: Pot caure-li algú per sobre, sí, sí.
3: Però no és una cosa
5: que, si no cau a ningú,
3: que
5: també
3: se senti.
5: Fa mal...
3: No se sent gaire, no? Que passi?
5: Alguna vegada no fa passa, massa, sí. No? Ara no fa massa. A Granollers van tindre un accident doble. Sí, un accident doble, sí. Perquè va caure un gegant i va tombar l'altre gegant.
3: Vale.
5: Va haver-hi un accident
3: Efecto
5: doble.
3: Efecto dominó.
4: Exacte.
5: El que passa és això, que com, per exemple, nosaltres tenim doncs, quatre nivells de gegants, el drac, els petits, els mitjans i els grans, quatre nivells, vas creixent una mica a l'hora de portar-los i vas agafant-li aquest tranquillo perquè no passa i res. Després, el que comentava fa un moment, no és només els grallers o els portadors, és la gent que hi ha al voltant, els puntals, són els que vigilen, doncs, que estan tota l'estona mirant, doncs, que lava, que no toquis amb un arbre, que no ten, si hi ha una pedra a terra, treure-la, si hi ha algun sot, avisant el portador, hi ha un sot aquí, passa una mica cap a la dreta, a l'esquerra. Aquesta gent són tan o més importants que els propis portadors.
4: Sí.
3: I el món dels gegants és un món d'homes o també és un món mixte? Ja sé que vosaltres sou un cas especial perquè teniu presidenta i cap de colla dona. Vull dir que...
5: Des de fa molts anys que tenim presidenta.
3: Sí.
5: I cap de colla també.
4: Cap de colla també.
5: No, jo crec que, bueno, hi ha coses i situacions. Per exemple, jo reconec que els grans s'ha de tindre molta corpulència, i en aquest sentit potser els homes és més fàcil que de forma natural desenvolupin més corpulència, però si hi ha una dona corpulenta el podria portar perfectament, no hi hauria cap...
3: Sí. Però teniu dones portants?
5: Sí, mitjans i petits tenim...
4: Bastantes, de fet, jo crec que sí.
3: Quan pesen els vostres gegants?
5: Els grans estan al voltant dels 60 quilos.
3: Ostres, és que això...
5: Són 60 quilos.
4: Sí, és molt de pes. Sí, sí. I els més petits, bueno, els mitjans, no sé, són 40 i alguna cosa.
5: Sí, bueno, jo tinc al cap que són 15, 30, 60, com a números rodons. Mm. Després, específicament, cada un, doncs, no t'ho sabria dir. Però els petits pesen això al voltant dels 15, els mitjans al voltant dels 30 i els grans al voltant dels 60.
3: Mm-hmm. I què opineu d'aquestes accions que s'estan fent, per exemple, aquí a Ripollet hi ha aquesta campanya doncs, per fomentar la cultura popular, o ara mateix l'escola Escursell que dèiem, doncs, que també té la seva geganta, doncs què opineu? Es fa prou o valoreu positivament el que s'està fent?
4: Jo valoro molt positivament el que s'està fent, perquè al final jo treballo també en educació i veig que moltes vegades no se sap res de cultura popular, ni dels gegants, ni de ball de gitanes, i crec que l'escola és un espai fonamental per fomentar aquestes activitats i aquesta cultura que no podem perdre.
5: Uh-huh. Sí, tot i així hi ha vegades que també ens sentim com un tant desplaçats, perquè hi ha altres activitats que a vegades doncs, ens han passat per davant. Sí. Jo parlo sobretot per la part del Ball de Gitanes, que sóc el que, diguem, assajador. Però tot i així, per un cantó es reconeix que s'està fent molt esforç per part de l'Ajuntament, però hi ha l'altre cantó de la moneda, que és que s'hauria de fer més i s'hauria de valorar i posar la cultura catalana o la cultura popular en el lloc que realment li correspon.
3: Mm-hmm. Parlem dels infants. Com us miren els gegants? Són quasi com els reis, no?
4: L'Orient, però de tot l'any. És el nostre públic, jo crec. Sí. O sigui, els gegants són bueno, una activitat i una... Sí, no sé, és sí, com una cosa que agrada molt als nens, moltíssim.
5: De fet, una de les coses per les quals soc portador és per veure aquell nen o aquella nena cares, que es queda mirant amunt la cara del gegant dient aquest tros de cosa que tinc aquí davant, i riuen i s'ho passen bé.
4: Sí, només s'ha de veure quan vas per la Rambla, tots són famílies, amb nens petits, i és molt bonic, molt bonic.
5: Són actes molt populars, molt familiars.
3: Mm-hmm. Sí, sí. Vosaltres, a més, no només feu coses a Ripollet, feu intercanvis, aneu a molts llocs, carregueu els gegants a, no sé, a una furgoneta, a un camió, molt bé, i doncs aquest any com es presenta la temporada?
4: Doncs encara, o sigui, ara després de la trobada és quan comencem a muntar la temporada de l'any que ve. Però, bueno, amb esperances i amb ganes de començar, la veritat, sí.
5: Sí, sí, dels 16 pobles que venen, alguns seran de tornada.
4: Sí,
5: vull dir que
4: sí.
5: Hi haurà aquesta tornada, perquè normalment, el 99% dels casos, podríem dir que gairebé sempre, el que es fa amb els pobles que venen aquí és anar-hi nosaltres, per animar les seves festes. Sí. Així, no, vull dir, traiem del mig de l'equació, traiem tot el tema monetari que pugui haver-hi, tu vens i jo et pago, no. Jo vinc...
3: Un intercanvi.
4: Sí, exacte.
5: I és una cosa molt enriquidora pel poble que rep els convidats com pel poble que va de convidat als altres llocs.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja per acabar, si us sembla, doncs m'agradaria que féssiu una invitació a la gent que us vingui a conèixer. Com ho pot fer?
4: Doncs simplement apropant-se a nosaltres i preguntar-nos, i si no també tenim Instagram o el nostre correu o preguntar al Centre Cultural quan estem assajant o quan ens poden trobar, però és una entitat que està oberta a tothom i de fet convidem sempre a la gent a participar-hi perquè és una activitat gratuïta, l'única cosa que es demana és venir a les sortides i al final és un lloc on ens ho passem bé, esmorzem sempre a les sortides, per tant jo crec que és una activitat molt maca i sobretot per famílies, perquè...
5: Sí, perquè des del nano petit o la nena petita que poden portar el drac, fins als pares que poden portar mitjans o grans,
4: i
5: tothom tindria un paper... Un paper, i si no, doncs, de grallers, i si no, doncs, de portadors, o de puntals, o del que sigui.
3: A més, els nostres gegants tenen la seva història, alguns d'ells són
4: molt interessants,
3: de personatges locals, o, bueno, després les noves incorporacions últimes, no?, que busquen, doncs, també anar creant novetats, no?, il·lusió.
4: Sí. Són molt interessants i molt macos, sempre ens ho diuen, també,
5: aquesta fisonomia realista que tenen, que no són caricaturitzats de res, no són
4: ni són
5: realment...
4: un motlle que fan
3: estàndard,
4: genèric o estàndard, sinó que són persones reals i sempre ens diuen que són molt macos.
3: I ara a tu et toca, Agustí, doncs, a convidar la gent que vinguin a aquesta trobada gegantera. Què podran veure? Perquè no només estaran els de Ripollet, hi hauran també alguns altres de ben curiosos,
5: exacte,
3: no?
5: Si volen veure la Rambla plena de gegants, mm-hmm, és el dia. És el dia de veure la Rambla plena de gegants, 16 colles, que cada colla deu portar doncs, una mitja de 4 a 6 gegants. Nosaltres en portarem 7 gegants, més els dos capgrossos. Mm-hmm. Doncs cada colla deu portar això, 4 a 5 gegants, multiplicat per 16, això omple la Rambla, i només pel fet de veure la Rambla plena, crec que és un bon motiu per sortir a fer una volteta el dissabte al migdia.
3: Molt bé. Creuem els dits, que no plogui,
4: eh? Creuem
3: i si no, doncs, que us vagin allà a l'escola Ansel Clavé, que perquè, vull dir, sí o sí, hi haurà trobada.
4: Sí, correcte. Sí.
3: Molt bé, doncs vosaltres no marxeu. Deixeu-me que acomiadi el programa. I repassem els protagonistes d'aquest informatiu, que han estat l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. N'hem parlat amb l'Àngels Pujol, secretària. També hem tingut a la Concepció Rovira, que és membre i futura presidenta, i el Jaume Pujol, que és vocal. A continuació hem sentit a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent, sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure al Centre Cívic del Pont Vell. També hem tingut a l'Info Setmanal la Dorra representants del grup de teatre del Casal d'Avis, que aquest dissabte estrenen al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral, i ens ho han explicat dos autors del sainet El Chorizo Enmascarado, l'Antonio Reyes i el Ricardo Rubio. I hem acabat el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i les pistes de les Bars. Ho hem repassat amb Agustí Carmona, portador de gegants, i també amb l'Àlex Ponce Graller, ajudant de la cap de colla. En el bloc de notícies hem començat parlant de la pluja del passat dimarts, també en clau política, del que es va decidir en el darrer ple municipal, la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la proposta de la Generalitat i la nova reunió de Decidim els barris. Hem vist com va la setmana de la gent gran, remullada, això sí, i l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major d'Acció Fotogràfica, i a temps de llibres al programa d'aquesta casa, que ha estat a la Setmana del Llibre en català. I en esports hem vist el debut de Carlos Rodríguez amb la filial del Barça de bàsquet i els resultats de la família Mullor al BMX. I amb tot això acabem, ho hem fet aquest programa, el Jordi Puy, el control de sol, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, el Marc Batalla, la Judit Josa, i a la producció i presentació, que els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest dimecres, Ripollet ha acollit una reunió de treball per fer seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovés definitivament el pla urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme pel desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l'execució dels projectes urbanístics a la zona. Ripollet va registrar aquest dimarts 29 de setembre 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de la precipitació registrada durant tot el mes de setembre. El mes de setembre ha estat un mes càlid amb una temperatura mitjana de 23,6 graus i una màxima de 35,6 graus registrada el dia 8. S'han acumulat 137,4 mil·límetres de precipitació, concentrats principalment en 4 dies de pluja. El màxim mensual es va registrar justament aquest 29 de setembre amb 61 litres per metre quadrat. Durant el mes s'han registrat 9 dies de temperatures màximes iguals o superiors als 32 graus, especialment durant la primera quinzena. La velocitat mitjana del vent ha estat de 2,1 km per hora, amb una màxima de 33,8 km el dia 21 i amb predomini de vents a component sud-est. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural tenim un tastet de tallers, activitat emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Esteu escoltant Ongo Bongo.

into wrongdoing.

Esteu escoltant Ongo Bongo.